0: Doncs anem a repassar l'entrevista, o escoltar l'entrevista que va fer la nostra companya Mireia Toledo a la Bea Quintana, tècnica de participació, sobre les entitats al dia. I és que ja tenim aquest nou programa, Formació per Entitats, que es prepara de cara a la Festa Major per la prevenció de les violències masclistes i la seguretat alimentària. Doncs, si voleu saber més, escolteu atentament aquesta xerrada. Endavant, a la Bea Quintana.
1: Per la tarda tenim tres propostes que sorgeixen una mica de la detecció i les necessitats que anem parlant amb els tècnics i també amb les diferents associacions que ens plantegen dubtes. Llavors, hem concretat amb tres propostes. La primera seria preparar la Festa Major amb seguretat, perquè el que parlarem és d'aspectes relacionats amb la prevenció de violències domèstiques, sí. Perquè les entitats sàpiguen quan organitzen un acte o així, especialment en horari nocturn, doncs que es tinguin en compte doncs aquelles mesures de seguretat o en el cas de que succeeixi doncs alguna agressió o així, sàpiguen com actuar i de quina és la millor manera de procedir davant d'un cas així. Llavors, en la mateixa formació també introduïm conceptes de seguretat alimentària i dispensació de begudes alcohòliques, que és una formació que tècnicament hem considerat que s'ha de fer, s'ha de proporcionar, l'Ajuntament ha de proporcionar aquests coneixements a les diferents entitats que duguin a terme propostes dins el marc festiu.
2: Clar, ara estem parlant de Festa Major perquè és el que tenim a prop, però potser no hi ha l'entitat, ara no organitza res, però és una formació que pot servir per qualsevol acte en el futur.
1: Sí, sí, qualsevol, això és vigent, qualsevol moment en què es celebri l'acte que organitzin, llavors, bueno, són informacions que com organitzadors d'una activitat doncs s'ha de saber. I aquesta formació ja l'hem feta l'any passat, però la continuem fent perquè hi ha entitats noves i hi ha juntes directives noves. Per tant, són formacions recurrents dins del programa. Hi ha unes formacions que les anem oferint periòdicament pues, perquè la realitat del teixit associatiu és canviant i llavors s'ha de tornar a fer.
2: Sí, sí. De fet, les altres no, que tenim preparades, també tot aquest tema de gestió econòmica, es veu que pràcticament a cada edició s'inclou alguna formació d'aquest tipus, que suposo que és de les coses que més preocupen o que més dubtes generen.
1: Sí, i que menys coneixement n'hi ha. Per tant, bueno, doncs és dins del programa formatiu doncs són recurrents aquests continguts, no? De fet, aquesta primera formació que us comentava de preparar la Festa Major amb seguretat la tenim prevista pel 14 de setembre, la farem a l'Hotel d'Entitats a les 7 de la tarda. I les següents, que l'hem englobat amb un itinerari de gestió econòmica, la fem el 21 d'octubre i el 30 de novembre. Llavors, la primera se centrarà en com entendre els números de l'entitat i què cal presentar a l'assemblea, no? És a dir, quines són les obligacions legals de l'assemblea, pressupost, liquidació, compte, balanç de situació, i tots aquests conceptes com els transmetem als associats, no? D'una manera senzilla, però que darrere d'aquí hi ha molta feina feta, no? Llavors, bueno, doncs com fem entendre els socis tot el que complica la gestió econòmica, no? I jo crec que aquesta formació tant pot ser per entitats que s'han constituït de nou com entitats que han tingut relleu, sobretot doncs, amb secretariat. Bueno, és igual, qualsevol, les tres persones així com més importants a la junta directiva, que serien president, secretari i tresorer o tresorera, doncs són formacions que van molt bé que les tinguin al dia.
2: Sí, sí, tant, que a vegades, bueno, un comença fent com pot, però si tenim aquesta oportunitat, que ja no ho hem dit, però tot és gratuït.
1: Sí, sí, aquest és un programa que s'ofereix.

0: És gratuïtament a les entitats. I la segona formació que integra l'itinerari de gestió econòmica també és una formació molt pràctica, que aquesta sí que la donen tècnics de l'Ajuntament, del Departament d'Intervenció, i se centra en com justificar correctament una subvenció municipal. Hi ha entitats que ho tenen molt assolit, doncs perquè ja porten molts anys fent-ho, però hi ha entitats que poder mai han demanat una subvenció, o és la primera, no? És la nova creació i mai s'han trobat, doncs, amb aquesta situació, i va bé preveure la justificació amb temps, preparar, no, tota la gestió econòmica, doncs, amb antelació, perquè quan arribi el moment i el termini de justificar ja tinguin tot ben endreçat i previst, no? Perquè a vegades petits detalls poden fer que després et trobis amb un gran problema de com justifiques un diner públic que se t'ha donat, i llavors, bueno, allà comencen les suors fredes, eh?
1: Genial, doncs aquestes seran més endavant, no? Ja cara a novembre, i la que tenim el dilluns vinent, que és aquesta preparada festa major. Bé, si ens volem apuntar alguna formació, com ho podem fer?
0: Bueno, sempre, doncs, hi ha una adreça electrònica, que és participació@montornès.cat, vale, que la trobareu a la pàgina web, on també, doncs, hi ha més informació dels cursos, i si entreu a través de la pàgina web, doncs ja veureu un formulari d'inscripció. Vale? I si pel que sigui no aneu per aquesta ruta, sempre, doncs, aquest correu que us heu donat també és vàlid per inscriure-us.
1: Genial. Aprofitem que tenim avui a la Bea Quintana, tècnica de participació ciutadana, que estem parlant d'aquest programa de les entitats al dia. Ho dèiem al principi, fa 10 anys que ens va engegar aquest projecte, Bea. Com va sorgir aquesta idea?
0: Bueno, la idea és que des de l'Ajuntament sempre s'ha volgut, no? Vull dir, donar suport a una realitat que és el teixit associatiu, que volem promoure, que volem enfortir. I la manera que hem vist més útil de fer-ho des de l'Ajuntament, doncs, és reforçar la formació perquè les juntes directives estiguin al dia, i l'assessorament i l'acompanyament. Vale? Aquest és l'àmbit d'intervenció que tenim com a Ajuntament, a banda del que serien, doncs, els convenis i les subvencions. No? Vull dir que tenim aquest marge d'actuació, no? Llavors, dins concretament de lo que és les entitats al dia, doncs, bueno, des de fa 10 anys i de manera sostinguda hem vist la necessitat, no, d'oferir tant els cursos de formació, que més o menys estem amb una mitjana de 3-4 sessions formatives a l'any, com també poder que les entitats tinguin un punt de referència al qual poder acudir quan tenen algun dubte o alguna necessitat d'assessorament en algun aspecte que tingui relació amb el seu dia a dia.
1: Ara, després d'una dècada, quin seria el balanç?
0: Bueno, el balanç a nivell de dades, bueno, podem estar prou satisfets perquè hem tingut una mitjana, com deia, de 3-4 cursos, més aviat 4 cursos, cursos que en parlo de sessions. A vegades sí que hi ha hagut algun itinerari que ha tingut més sessions, però en unes 4 sessions formatives d'una mitjana de 2 hores per sessió, i això, des del punt de vista dels tècnics municipals, ho valorem molt positivament, perquè no és un programa, doncs, que ha sorgit i que després s'ha deixat de fer, sinó que té un sentit, apostem perquè hi hagi, doncs, aquest suport al teixit associatiu, i amb aquest aspecte, doncs, valorem positivament. Després també el fet, doncs, que siguin formacions que tinguin relació amb allò que et van expressant les entitats, no?
1: Clar.
0: Des del Departament de Participació, però des del Departament de Cultura, d'Educació, de Salut, és a dir, tots els tècnics que tenim relació amb les entitats, sempre vas preguntar, ostres, què necessiteu, què us aniria bé, no?
1: Aneu recollint peticions, no?
0: Anem recollint peticions i anem observant on hi ha més dificultats, no? I amb aquest diagnòstic i amb aquesta informació, doncs, anem construint aquest programa formatiu. Llavors, bueno, jo penso que si segueix, no, existint, és perquè té una raó de ser, i també, doncs, el feedback de les entitats quan reben aquesta formació, no? Que és molt positiu.
1: Clar, bueno, mentre hi hagi entitats que esperem que siguin molts anys, aniran, no?, canviant aquest relleu i necessitant informació, i està bé que tinguin un lloc on adreçar-se. No sé si veig que tens més números, no sé si vols comentar, si tens alguna dada més així que diguis, mira, doncs aquests 10 anys...
0: Bueno, mira, et diria, bueno, el que t'he comentat, no?, que hi ha unes 44 formacions en aquests 10 anys que hem fet. Els àmbits que més demandes tenim, no?, et diria, bueno, tot el ventall de formacions. Ens hem fet 12 formacions en gestió econòmica, fiscal i de finançament, que potser és la que més hem insistit, però també és la que més por fa a les entitats, i on hi ha més desconeixement. Per tant, aquesta és una molt recurrent i que la seguirem fent per aquest motiu, no?, per aquest relleu constant, no? Temes de digitalització, comunicacions, també s'han fet 11 formacions, i bueno, aquí des del certificat digital que ara ja és obligatori que tinguin les entitats i per tant s'ha d'insistir també, temes de comunicació, temes de com es comunica l'entitat amb el seu entorn, no? I aquí hi ha hagut diverses formacions en aquest sentit, no? Doncs de com fer ús de les xarxes socials, com fer cartells de Canva, no? Sí. Tot això també és atractiu. Participació interna, lideratge i relleus. Aquí al llarg dels 10 anys també se n'han fet 6 formacions. Aquesta primavera, de fet, en vam fer 2, que van ser superinteressants, sobre quin tipus de lideratge impulsem des de les nostres entitats en relació a com som nosaltres, no?, cadascú de nosaltres, no? Llavors, la necessitat de compensar aquestes juntes directives en funció de quin model, no?, o quin estil de lideratge tenim. I també va ser jo crec que la gent que va assistir en aquesta formació, tothom va sortir una mica com, ostres, impactat, perquè va ser des de parlar des de l'entitat com la lideres a saber com ets tu, no? Va ser molt xulo. Després, temes de seguretat i organització d'activitats, doncs, bueno, aquesta també és una constant, perquè al final hi ha una normativa i hem d'estar actualitzats amb aquests aspectes, i són formacions que potser no són les més divertides, però que s'han d'anar fent, no? Gestió jurídica administrativa, doncs també, vull dir, és el que us comentava, també són clàssics del programa. I després temes d'igualtat també, no?, que també és un aspecte a treballar molt, i des del teixit associatiu, no?, aquest compromís amb la igualtat, amb la diversitat, són formacions que treballen molt la conscienciació, no?, de, com a referents de la comunitat, que són les entitats, i aquest poder educatiu, no?, que tenen, doncs, incidir en aquests temes, doncs, té un impacte molt gran, no?, després.
1: A mi m'agradaria recordar que, bueno, si alguna entitat que pel que sigui aquell dia de la formació no hi pot anar, o que li surt un dubte un altre dia qualsevol, tenim, bueno, la Bea està treballant, l'equip està treballant, poden adreçar-se a l'Ajuntament i preguntar aquells dubtes que tinguin, que us atendran ben contents. Sí.
0: I no, només que també m'agradaria recalcar, doncs, que a part de les formacions tenim aquest servei d'assessorament, acompanyament, i que, bueno, cada vegada es va coneixent més. Jo crec que sobretot les entitats que van més perdures, aquelles entitats més consolidades i que ja, doncs, tenen un bagatge molt gran, doncs ja no fan aquest ús. Però sí que moltes entitats de nova creació o que han canviat juntes i van perdudíssims, doncs que sàpiguen que es poden adreçar al Departament de Participació Ciutadana, us atendrem telefònicament o presencialment, com vulgueu, i que ens podeu fer la consulta que vulgueu, i fins i tot us podem acompanyar en tota la tramitació, que a vegades també vivim en un món cada vegada més burocratitzat, i aquí hi ha una escletxa digital important. Per tant, els acompanyaments van en alça, en el sentit de que, bueno, doncs trobem aquesta realitat, i que hi ha a vegades, doncs, això, tràmits complexos, i que poden, doncs, això, no?, ser un mal de cap, que, bueno, si us ho podem facilitar, us ho facilitarem.
2: Doncs aquí escoltàvem a la tècnica de participació ciutadana, la Bea Quintana, parlant amb la nostra companya Mireia Toledo. Recordem que les formacions són totalment gratuïtes i requereixen inscripció prèvia enviant un correu electrònic a l'adreça participació@montornès.cat.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès.
5: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
4: Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.
2: Doncs abans d'entrar de ple en les qüestions cinematogràfiques, ens endinsem en una mica de música. Esteu preparats? Doncs va, vinga, a veure si recordeu aquesta cançó.
6: Per esa mujer.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: I ens anem amb uns apunts, com que d'aquí a 5 minuts, a les 12 en punt, recordem que es presentarà el pa de Cal Forner per aquesta festa major. A més, volem tornar a recordar que avui és dijous i tenim sessió plenària del mes de setembre. Serà, com sempre, a 6:45 de la tarda a la sala d'actes de la Casa Consistorial i també es podrà seguir en directe a casa pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès. Sabeu que a l'ordre del dia hi ha l'aprovació de l'ordenança que regula el preu públic per la presentació de serveis a l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre, però que, a més, es debatrà l'aprovació de 4 modificacions pressupostàries. El ple acabarà amb les dues mocions, una en suport al Correllengua i una altra en defensa de la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. Això pel que fa referència a aquesta tarda, a les 6, tenim aquesta sessió plenària a 6:45 de la tarda. I demà és el 11 de setembre. A Montornès ja sabeu que es commemora la Diada Nacional de Catalunya amb un acte institucional i cultural al que estan convidats tots els veïns i veïnes del Montornès. Serà a partir de les 11 del matí als jardins de Natividad Llarza Planas. Com és tradició, la jornada començarà amb la hissada de la senyera per part de representants de la policia local, amb l'acompanyament musical de la coral La Lira. Allà veurem els montornesencs Anna Boner i Júlia Espies, acompanyades pel músic Dani Garrido, que faran el ball de l'homenatge. També hi haurà, com és habitual, ofrenes florals, actuacions musicals i la commemoració de la diada clourà amb una ballada de sardanes oberta a tothom. Feliç diada, feliç tarda de dijous, bon cap de setmana i el Miquel i jo tornarem dilluns. Miquel, molt bona tarda.
7: Bona tarda a tothom, bon cap de setmana.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
3: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
2: Un circuit circular, diríem,
3: un circuit circular.
2: Que donar-li, role, que role.
3: Donar-li més vida a aquell
2: perfecte
3: producte.
2: Perfecte. I si no funcionen?
3: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Ah. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Uh-huh. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim doncs una persona coneguda que li podíem reparar i llavors entregar aquest producte, aquella cafetera, que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar, estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes. I per tant busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè poden fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
2: Hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
3: Sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015.
2: Vull dir
3: que no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem, aquells comerços o, diguem, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir i la ciutadania tampoc té aquest.
2: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta que dius, home, sí, perquè clar, ho diu una llei, eh?
3: Correcte.
2: M'ho has de recollir.
3: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
2: sí,
3: moltes de les que coneixem, sí, aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, jo què sé, uns endolls, una Alexa
2: una
3: que no funciona, una afaitadora, sí, totes aquestes coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
2: Doncs anem-ho incorporant i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat, a la deixalleria. Mai al contenidor de la resta, Tere.
3: Aquesta part molt important, perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants i, per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llencem a la resta. A la deixalleria.
2: I tampoc els abandonem al carrer.
3: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
2: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
3: Molt bé.
2: Adéu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
4: Radio Montornés, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
3: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
4: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: Mira, té canes, arrugues de 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Dóna'm estiu.
4: Dóna'm calor.
3: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
4: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
6: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès. Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
3: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2

Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Ràdio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
3: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
4: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Ei, hola, com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Mallà.
1: Aquí col·leccionem bons records, com altres, per exemple, targetes postals. Bé, si ets dels habituals, dels fidels d'aquest temps de ràdio, ja saps de què anem. Però la ràdio és tan fantàstica que sempre ens dona l'oportunitat de que ens descobreixin a cada programa nous amics, a cada cançó, a cada vivència recordada i compartida. D'alguna manera, vivim amb l'esperança de ser un record. Ramon de Campoamor assegurava que maca, molt maca, serà una esperança, però és molt dolç un record. I quan tu potser ja et pensaves que els tenies controlats, que els records ja no et feien pupa, així com per casualitat, passejant per el dial de la teva ràdio, ensopegues amb un sonet, el Malla, que posa cançons que encara et diuen cosetes al cor i a la memòria. Jo amb aquesta i en la meva adolescència m'imaginava conduint per la Gran Amèrica, per una autopista anomenada Aventura.

Ventura Highway. Autopista Aventura. Eren les harmonioses veus tan ben combinades del grup Amèrica. Aquells que es van fer tan populars el 1971 amb la peça Horse with No Name, que aquí es va dir un caballo sin nombre. Però jo ara mateix estava pensant amb allò que volia fer cada vegada que escoltava aquesta cançó quan va sortir com a novetat i jo era un adolescent. Sí, m'imaginava per a mi

O serem tan babaus de tenir l'oportunitat davant dels nostres nassos i, com ha passat en tantes d'altres ocasions, deixar-ne escapar? Com quan se t'escapa el tren i tu ja estaves a l'andana, però se t'ha escapat i et quedes amb aquella cara de... Tu ja m'entens. Una tarda de dissabte de 1972, com sempre, estava amb la colla d'amics escoltant Rafael Túria a Ràdio Barcelona en un programa que es deia Sabadeando. Però aquella tarda em comentava que hi havia una cançó que ja havia sigut número 1 als Estats Units feia molt de temps i que per fi es publicava a Espanya. Em va atrapar des del primer moment. No tenia mal gust, oi? Corazón de Oro. Heart of Gold. Per somiar desperts i en colors. Sí, esclar, era Neil Young.

Quina meravella. Neil Young i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Estava pensant que un record d'amor també s'assembla a l'amor. Sí, també és una joia. I en aquella ràdio musical tan creativa, tan original, tan fantàstica, que seia des de Barcelona als anys 70, sonaven petits tresors com aquesta, que recordo que li agradava especialment al malaurat Tony Ronald, The Guitar Man. Who draws the crowd and plays so loud, baby, it's the guitar man. Era la veu de David Gates. Who's gonna steal the show, you know, baby, it's the guitar man. Al capdavant del grup Brett.

0: amb cançons com aquesta. En aquells anys 70, em sembla que era encara més fàcil que ens enamoréssim, eh? I ens enamoràvem, sí. Esclar que els bons records duren molt temps,
1: sí.
0: Els dolents encara més. Totes aquestes, si em permeteu, són algunes de les meves cançons més especials. Ai, quantes vides desperdiciades, cercant aconseguir una felicitat que ja es té, però que moltes vegades no veiem. La verdadera felicitat potser consisteix en estimar el que tenim i no sentir-nos tristos per allò que no tenim. I un dia va venir de vacances la meva cosina Margarita, que vivia a França. Va portar un tocadiscos, petit, portàtil i uns discos. Uns discos que aquí encara no havien sortit. I de tots ells em va atrapar immediatament aquest. The Fool. El boig. Cantava en anglès, però era francès. Gilbert Montagnier.

0: Aquesta, sens dubte, era una gran cançó, eh? Cocodrils. The Fool de Gilbert Montagné. Estic fent tot el possible perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. Ei, si és així, digue-ho als teus amics, eh? Que així encara en serem més. I seguirem endavant plegats. Potser som els últims romàntics? I què?
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I és que les cançons tenen un poder incalculable, increïble, espectacular. Els neuròlegs saben que l'única porta d'entrada al cervell és la memòria. I això és el que sempre intentem estimular-te des d'aquí. Ara m'estàvem recordant d'un estimat company de doblatge, del que he après moltes coses, perquè també m'ha dirigit moltes vegades, que entre els companys li diem el Rocky, però que es diu Francesc Rocamora, de Sabadell. Un dia de festa d'estiu, no fa pas gaire, es veu que es va aixecar amb una cançó al cap. I no se la treia del cap ni volia treure-se-la. El que volia era identificar-la per buscar-la, per localitzar-la i tenir-la a prop. Allò que us dic jo a vegades, que hi ha cançons que hauríeu de tenir a la vostra farmaciola, al vostre botiquín d'emergències musicals, per si de cas, per si un dia teniu que celebrar alguna cosa perquè tot ha sortit bé o tot el contrari, per si un dia la música us pot ajudar a superar un moment d'aquells tontets. I al final no va poder més, i a l'hora de dinar, que jo estava en un restaurant de Vinaròs disfrutant del meu dia de festa, em sona el mòbil i era el Rocky, que em diu: sisplau, Albert, jo et canto una mica la cançó, però m'has de dir de qui és, perquè no ho puc suportar més. Porto tot el matí donant voltes, la necessito i no tinc ni idea, no sé per on començar a buscar-la. Però sé que m'agradava molt, l'havia oblidat i avui no me la puc treure del cap. Bueno, doncs, la cançó era aquesta. La veritat és que en Rocky la va cantar prou bé per telèfon, perquè jo la vaig identificar de seguida. No va ser número 1 aquí, és dels anys 60, però és realment preciosa. De Roger Whittaker, Durham Towner.

I tu potser estàs pensant que ja no es fan cançons així. Jo també ho estava pensant, i també estava pensant que m'hagués encantat ballar-la amb tu, però no estaves aquí. I que tranquil que es va quedar el meu compi francès quan finalment va localitzar la cançó aquesta de Roger Whittaker. I és que la música sempre es recorda. Va associada als records, igual que l'olfacte. Pots estar-ne ben segur. Cocodril, cocodrila. El passat ens recorda contínuament el que ara no som. Chaplin deia que la vida no és significat i afegia que la vida és desig. T'has parat a pensar que les grans desil·lusions en algun moment de la teva vida han sigut grans il·lusions? Ai. Quan penses que coneixes totes les respostes, ve l'univers i et canvia totes les preguntes.

Y si tú no existissis, es preguntava jo de Zen. Sí, aquell que va triomfar tant amb la cançó A tu, que també va fer en castellà. Algú se'n recorda d'aquesta? Corria 1982.

0: La història no acabava gens bé, almenys segons el videoclip que acompanyava aquesta cançó en aquell 1982, per exemple, el programa Aplauso de Televisió Espanyola, que aleshores encara continuava sent l'únic canal de televisió que podien veure en aquest país. Five Miles Out va ser just anterior al gran èxit de Moonlight Shadow, perquè era una cançó també de Mike Oldfield i amb la veu de Mike Reilly, que durant un temps se li deia la veu de Mike Oldfield perquè cantava les seves millors cançons, les que ell escrivia i les que ell tocava. 5 milles fora, anava desviat aquell avió. Tot i que a mi em recorda Manresa.
1: Sí.
0: A mi aquesta cançó em recorda una història curiosa de Manresa. Sí. Sonava per la ràdio i, bueno, allò, aquell oportunisme que tenen algunes cançons, que en aquell moment no te n'adones, eh? O sigui, la història, ja ho saps, no sembla mai història quan l'estàs vivint. La cara us posaré és la banda sonora d'un conte meravellós que vaig tenir l'oportunitat de viure la Setmana Santa de 1984. Va durar com la Setmana Santa, només 5 dies, però sempre va quedar el seu record i aquesta cançó. Una cançó que aquella Setmana Santa del 84 em van enviar perquè era novetat de la setmana. Em va sorprendre des del primer moment. Després no va ser número 1, però va sonar força. Will It Be Good? Un senyor que vaig tenir l'oportunitat més tard d'entrevistar en directe, Nick Kershaw.

0: I allà, a la gran pantalla, Viena li deia a Johnny Guitar: menteix-me i digues que m'estimes. I la malaurada actriu Maria Esquerino, una de les primeres entrevistes de la meva vida, amb només 15 anys, sempre deia últimament que la joventut està per damunt de tot i que és el que sempre es troba més a faltar.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Amb tots vosaltres, Albert Malla.
0: Algú ha definit el temps com allò que els homes intentem matar, però que acaba matant-nos. Els indis Hopi, a les praderies americanes, reflexionaven sobre el futur i deien: el temps és ara, i nosaltres, aquells que estàvem esperant. Potser sí. Aquí intentem congelar el temps i els records. Has connectat amb el Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Et sona això que està entrant? A mi sempre m'ha agradat molt.
2: Recordes? Cocodril?

0: Nightingale, una de les bones, i en té moltíssimes, de la meva estimada Carole King, que al costat de la seva parella artística i sentimental Gary Goffin van muntar una autèntica fàbrica de bones cançons per ells i, sobretot, per molts d'altres intèrprets que amb elles van triomfar. Ja saps que el Cocodril és la crònica sentimental de més de 50 anys de música pop per gent com tu, amb sensibilitat musical, i malgrat tots els obstacles seguim endavant i cada vegada amb més amics, amb més oients. Diuen que la música és capaç de despertar les emocions adormides, moments oblidats en alguna part de la memòria. Ens agrada despertar el millor d'una època daurada i possiblement irrepetible. En aquesta estoneta estem compartint algunes de les meves cançons més especials. Si ara pogués preguntar-li al radiofonista Luis Arribas Castro, Don Pollo, quina podria ser una de les seves cançons més especials, segurament em diria una que de tant en tant comentava per antena, quan als anys 70, durant tot el matí del diumenge, anava repetint allò que deia...
1: Buenos días, Cataluña. Saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? ¡Qué bonita eres, Cataluña! ¡Qué bonita eres, Cataluña!

saps, una de les primeres en català del Nano, una de les que més li agradaven al Luis Arribas Castro, el genial radiofonista. De vegades ens recordem d'alguns episodis de la nostra vida i a l'arribar a certa edat ja hem de trobar proves per estar ben segurs que no els hem somiat. Sí, necessitem proves per estar totalment convençuts de que allò que recordem realment va succeir.

Una petita obra d'art d'aquella primera època dels germans Vigís, amb aquella vena dramàtica, amb aquells lentorros que estremien a les noies i feien somiar als nois, quan per fi elles deien que sí, que estaven disposades a ballar una balada de dos en dos. Apropet l'un de l'altre, no gaire apropet, perquè llavors contínuament estaven separant amb l'efecto palanca, no? Amb el que es deia, amb els colzes. Acabaves esgotat i bastant nerviós. Però és el que hi havia, és el que ens ha tocat viure, per sort o per desgràcia, tota una generació de cocodrils. La cançó era Wars. I

Mas eren els Herman Hermits de la fresca escena pop britànica dels anys 60, perquè clar, en aquell temps no tan sols hi havia els Beatles, que eren els més grans i els més coneguts, però a més, hi havia molts grups com els Herman Hermits que feien aquest pop senzill que sempre ens ha encisat, no? Com estàs? Com van les coses? I l'amor, eh? Com està l'amor? El tens més o menys controlat, sí o no? Bueno, per si ara no el tens a prop, prepara-ho tot, per si se li acudís venir sense avisar, com ha fet altres vegades. Deixa la porta ben oberta, dona-li facilitats, prepara el sofà més còmode, que s'hi trobi a gust. I després, sobretot, intenta que no torni a marxar. És clar que no sé per què. Com deia Voltaire, no sé per què m'enrojo. Deia Voltaire, hi ha algú tan intel·ligent que aprengui de l'experiència dels altres? No.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a aquest inici de temporada de l'En sèrie, que comença amb vagues al sector educatiu, però la bona notícia és que les cartelleres venen plenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: Single them to open the door, they'll not shoot you. Understand?
2: I ho fem des d'aquest dimarts amb la cinquena temporada de Fauda a Netflix.
4: Everybody on the ground, now.
5: Over there, go down, now, now, you too.
4: On the ground.
5: Go over there,
4: go over there.
6: Llévame hasta tu jefe.
5: Sit, sit, don't worry.
6: Está abajo, abajo.
5: Okay.
2: Torna aquesta sèrie descarnada de suspens on un agent israelià d'elit va darrere la pista d'un combatent palestí a qui donava per mort.
7: No he cogido chaqueta.
8: ¿Hace fresco?
7: Pero no quiero tener calor.
8: Eres un aburrido.
7: ¿Hemos perdido la magia?
8: Te has vuelto un aburrido.
2: També aquest dimarts a Filmin s'estrena Babies.
8: Ese es el bebé.
9: Un segundo, por favor.
2: L'esperança d'una parella als seus 30 es posa a prova al patir múltiples avortaments espontanis. Mentre s'enfronten a un dolor inimaginable, el seu vincle creix amb humor, calidesa i amor inquebrantable.
10: 26 d'octubre de 1979. Esperé años este preciso momento.
11: Desde este momento, lo nombro director interino de la Agencia Central de Inteligencia de Corea.
2: Des de dimecres a Disney Plus arriba la segona temporada de Made in Korea.
10: ¿Qué le parece si usted y yo cruzamos el río Han juntos?
2: Torna aquest drama criminal coreà que s'ambienta en la turbulenta dècada de 1970. La sèrie segueix un oficial de l'Agència Central d'Intel·ligència de Corea durant el dia i narcotraficant per la nit, i a un fiscal dedicat a combatre la corrupció.
12: Has llamado a 000. ¿Puedes contarme qué emergencia tienes?
13: Decía que había que llamar para pedir ayuda. Estoy perdida y no sé cómo voy a volver a casa.
12: No pasa nada, has hecho bien.
2: A Apple TV y arriba Causa Abierta.
12: Me llamo Ian. ¿Cómo te llamas? ¿Me lo dices?
13: Sara.
12: Sara.
13: O tal vez Max. No lo sé.
12: ¿Has dicho Max? ¿Lo repites, por favor?
13: No lo sé.
12: ¿Otra vez?
13: No lo sé. No lo sé. Quizás sea Max.
2: La vida d'un detectiu de policia es va esmoronar fa 10 anys quan la seva filla desapareix sense deixar rastre. De sobte, però, rep una trucada demanant ajuda d'una jove que ell creu que és la seva filla. Davant aquest fet, no s'aturarà davant de res per trobar-la i reunir la seva família, costi el que costi.
14: My husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book, now it's my turn.
15: My turn is yet to win me the Nobel.
14: The Nobel? Are you joking? Honey!
15: Not at all.
2: També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus La Mujer Miniatura.
14: This is the top secret project you've been working on.
15: Oh no, Lindy.
2: La ficció examina els equilibris de poder d'una parella després d'un accident tecnològic que provoca la crisi definitiva en la seva relació. La protagonista s'encongeix per un experiment del seu marit.
16: ¿Qué es lo que quería contarnos?
17: Todo.
2: Aquest dijous a Netflix hi arriba El Club Gastronómico.
17: A veces conoces a gente y esa nueva amistad es como estar enamorada. Vivíamos en nuestra burbuja. Nos gustaba todo de los demás. Nos sentíamos seguros.
18: Creo que es la hora de un fiestorro.
2: Quan un dels membres d'aquest club mor en un incendi, quatre parelles aparentment perfectes es veuen obligades a qüestionar tot el que creien saber l'un de l'altre.

0: Provaré selecció sobre la mort de Michalina Badura.
1: I també aquest dijous trobem a Sky Showtime la segona temporada de Lazos Mortales.
2: Wszystkie najlepszego.
1: En aquesta segona entrega, la sèrie narra la història d'una jove antropòloga i un periodista. L'assassinat d'un estudiant d'arquitectura destapa un modus operandi amb inquietants similituds amb els crims d'un assassí en sèrie que actualment compleix condemna.
3: Soy Tegan Tao. Remar, como la vida, se basa en realizar reajustes constantes.

0: A toda costa.
1: Una jove esportista de 16 anys, amb un prometedor futur, el veu truncat per un escàndol familiar. Obligada a mudar-se a la costa est, espera poder començar de zero, però l'arribada descobreix que no tan sols és la noia nova, sinó que també està condemnada a quedar-se a terra ferma.
2: Menor, ¿estás 100% segura que quieres hacer esto?
0: Sí.
1: Arribem a divendres, a Amazon Prime s'hi estrena El Juicio.
0: Abusaron de mí. Carlos Huerta, así se llama.
3: Su papá tiene toda la gana del mundo.
2: Pero me apena mucho molestarlo, pero hubo un problema entre mi hija Andrea y Carlos, su hijo.
4: Quiero ofrecerte una disculpa.
2: Lo que pasó fue algo grave.
1: Es tracta d'una sèrie judicial inspirada en fets reals en la que un pare i la seva filla busquen justícia contra un sistema fallit després que la jove hagi estat abusada sexualment.
5: Felicitaciones, nos enteramos de la nominación.
0: Lástima que no todo es perfecto.
6: No tiene pulso. Entra en paro.
0: Se va.
1: A Netflix també divendres hi arriba En coma.
0: Hoy mismo esa paciente dona su corazón.
7: Escuchando, yo soy Anabel, la paciente que está en UCI.
0: Usted no está loco. Por favor, ayúdeme.
8: Hay alguien que quiere sacarme el corazón. ¿Es usted o soy yo?
1: Una jove entra en coma després de patir un violent incident. Un infermer que sent els esperits haurà d'intentar mantenir-la en vida abans que els seus enemics la trobin.
9: Shall we plot how to take the new season by storm? I have schemed. To rebuild our reputation.
1: I finalment, la última proposta de la setmana ens situa Movistar Plus amb la segona temporada de Los Forcit. En aquesta entrega, la família protagonista haurà d'enfrontar-se a un món on el desig, el deure i l'ambició topen de forma cada cop més perillosa.
10: Son tiempos convulsos.
1: Arribem ara sí a la recomanació de l'ensèrie i en aquest inici de temporada toca fer un repàs de la tercera temporada de La Casa del Dragón.
11: Aquí no estàs a salvo. Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad.
1: A grans trets, la tercera entrega de la prequela de Joc de Trons ha superat, sens dubte, la segona temporada, però tampoc ho tenia difícil. Ens expliquem. Si bé és cert que millora pel que fa a les dosis d'acció, enfrontaments i el desplegament visual dels dracs, la sèrie continua deixant-nos aquella amarga sensació que s'està allargant el xiclet de manera innecessària.
11: El peso de la corona te aplastará. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos.
10: Poco a poco. Bocado a bocado. Estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
1: I és que, després d'un inici molt prometedor, tornem a episodis de calma tediosa i on les trames de conspiracions i traïcions no li arriben ni a la sola de la sabata a la seva predecessora. És cert que analitzant Joc de Trons tampoc són tot flors i violes. Deixant de banda el polèmic final, en general, el magnetisme dels seus personatges aconseguia suplir els episodis més fluixos.
10: Has llegado lejos. Pero sigue sin saber quién eres.
1: Però no tot és avorrit en aquesta nova entrega de La Casa del Dragón, ni molt menys. Els últims capítols de la temporada aconsegueixen recuperar el to i, com ja ens tenen acostumats, els seus creadors ens auguren una quarta i darrera temporada espectacular.
11: No te advertí que acabaries así.
1: Diríem que, en definitiva, aquesta tercera entrega té com a punts forts seqüències visuals impressionants, més que en cap altra temporada, gràcies en gran part a una major presència dels dracs en pantalla. I sí, insistim, la sèrie recupera força tràgica i tensió política en la seva pugna pel tro de ferro, però el problema continua sent la manca de ritme en els seus episodis intermitjos, amb subtrames denses i amb diàlegs massa pesats.
10: Aunque la reina tenga dragones... El pueblo no se siente a salvo y no debería.
1: L'única esperança que ens queda ara, després d'un final immillorable, és pensar que quan torni la sèrie amb la seva quarta temporada el 2028 ja no tindrem la sensació d'estar esperant les grans seqüències d'aquesta trama.
11: Se ha permitit que mis enemigos reúnan fuerzas.
1: I és que, per bé o per mal, la batalla del darrer capítol, de la que no en farem cap espoi,

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a ràdio.montornès.cat i a Twitter. Let's go.

sonen espinos, per als indecisos, paren dins. Missatges, llums a derives, rastre poemes, sons i imatges, platja deserta.

venim de Pegasus, cercant posicions, tenim poderoses raons. Venim de Pegasus, solcant oceans, tenim episodis passats i ens tenim.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33, un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Radio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Dona'm estiu.
2: Dona'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Radio Montornès, 24 horas amb tu.
5: Prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes, i com no, avis i àvies. Benvinguts tots a una nova edició de l'Hora del Conte. Després d'un estiu ple d'aventures, per fi tornem a estar tots junts.
1: Hola a tothom! Quina alegria tornar a obrir el nostre racó de màgia. Avui comencem la nova temporada amb les piles ben carregades, idees fresques per a la tornada a l'escola i, com sempre, històries que us faran volar la imaginació.
0: I tant que sí, Mercè, però abans d'entrar en matèria amb els contes, sé que la teva llibreta de paraules oblidades va plena. Quina joia de la nostra llengua ens has rescatat per avui?
1: I tinc una paraula preciosa i molt nostra, que a vegades la deixem una mica adormida. Avui parlarem de la paraula enguany, que és un adverbi que significa aquest any o l'any en curs que estem vivint.
0: M'encanta, m'encanta. Avui xalarem de valent, doncs. I atents, perquè a més de les nostres històries, farem una visita molt especial a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre ideal per encarar aquests primers dies de classe amb un somriure.
1: I tant que sí. I per tancar el programa com cal, us tenim preparada un acomiadament musical amb molt de ritme per començar el curs ballant sense parar.
0: Però no fem esperar més a la màgia. Obrim el nostre gran llibre de contes per la pàgina 590 i el primer que ens surt és...
1: Oh, mira, el primer dia d'escola.
0: Una història molt especial que segur que us sonarà a molts dels que esteu escoltant. El nostre protagonista és en Gerard, un nen que avui comença una nova etapa i li toca anar a la gran escola com el seu germà gran.
1: Ai, quines pors i quins nervis. Veure un pati tan enorme, deixar enrere la llar d'infants i no conèixer ningú, fa que en Gerard se senti una mica insegur. Però amb l'ajuda de la seva família i la trobada d'una nova amiga, la Cèlia, descobrirà que fer-se gran pot ser una aventura ben divertida.
0: Pareu bé l'orella perquè comença el primer dia a l'escola.

0: Avui comença una nova etapa per en Gerard. Li toca començar l'escola, com el seu germà gran, i està espantat a la vegada que emocionat. L'escola li sembla un lloc enorme i desconegut, i li costa entendre que no tornarà a veure les seves mestres i amics de la llar d'infants. Això el fa sentir una mica insegur. S'aixeca del llit més ràpid que de costum, es renta la cara i s'acosta a la cuina on l'espera la seva mare.
1: És el dia, Gerard. Avui comences una nova aventura.
0: En Gerard esmorza ràpidament i es prepara la motxilla. El seu pare li acaba de posar tot el que necessita a la bossa i li fa una abraçada.
2: Estic molt orgullós de tu, Gerard. Estic segur que faràs molts amics i aprendràs moltes coses noves.
3: Ho sé, papa!
0: Arriba a l'escola acompanyat de la seva mare i el seu germà gran. Està una mica nerviós. Hi ha molts nens petits que corren pel pati i riuen junts. En Gerard mira a tot arreu emocionat i amb els ulls ben oberts. Descobreix que al pati de l'escola hi ha molts jocs divertits. Observa els dibuixos de colors a les parets i veu com les mestres el saluden somrient. El seu germà gran se'l mira i li diu:
4: Gerard, t'ho passaràs molt bé. Jo també estava espantat quan vaig començar. I ara tinc molts amics.
0: En Gerard agafa la mà del seu germà i entren junts a l'escola. Un cop a l'aula, nota com el seu cor batega més fort que de costum mentre seu a la cadira. Es mira a la nena que té al costat i li diu:
3: Hola, sóc en Gerard.
5: Hola, Gerard. Jo sóc la Cèlia. Vols ser el meu amic?
0: A poc, en Gerard comença a adaptar-se a la nova escola. S'adona que tots els seus companys tenen les mateixes sensacions que ell. Juga amb altres nens al pati i aprèn moltes coses noves a l'aula. L'escola és un lloc emocionant i ple de sorpreses. A més, li agrada molt escoltar les històries que li expliquen les mestres i que li expliquen els seus amics. En acabar el dia, els pares l'esperen a ell i al seu germà a la sortida de l'escola. La mare li fa un petó i li pregunta com ha anat.
3: L'escola és molt divertida. Estic molt content d'estar aquí.
0: El primer dia ha estat un èxit. El Gerard ha descobert que fer-se gran és emocionant. Cada dia que passa, aprèn coses noves i fa nous amics. I tot i que, a vegades, troba a faltar la seva llar d'infants, sap que a l'escola cada dia comença una nova aventura.

0: Passem al segon conte de la tarda. És una història d'aquelles que us tocaran la fibra i es titula El poema del seient del fons.
1: Aquest cop fem un viatge fins als passadissos de l'institut. Els nostres protagonistes tenen 13 anys, es diuen Gerard i Alba, i es coneixen de tota la vida, des de P3. Però a mesura que es fan grans, les coses canvien, i els sentiments també.
0: En Gerard porta mesos seguint aquell papalloneig a l'estómac cada vegada que l'Alba se li acosta, però mai s'ha atrevit a dir-li res. Fins que un dijous, a la classe de llengua, la professora proposa un repte: escriure un poema sincer i llegir-lo en veu alta davant de tota la classe.
1: Serà capaç en Gerard de vèncer la vergonya, posar-se dret davant de tothom i confessar el que sent? Agafeu els mocadors o prepareu-vos per somriure, perquè arriba una història plena de valentia, poques rimes i molt de cor. El poema del fons de la classe.

0: En Gerard i l'Alba havien compartit classe des que anaven a P3. Havien crescut junts, gairebé sense adonar-se'n. Però ara, amb 13 anys, moltes coses havien canviat. Les veus eren més greus, les motxilles més pesades i els passadissos de l'institut semblaven molt més llargs. Però per en Gerard hi havia alguna cosa més. Una distracció constant. La manera com l'Alba reia quan algú deia una bajanada o com es mossegava el llavi quan es concentrava. Feia mesos que sentia un formigatge a l'estómac cada cop que ella s'acostava a demanar-li un bolígraf. Però mai s'havia atrevit a dir res. Fins aquell dijous.
1: A veure, nois, silenci, si us plau. Va, asseguts. Avui no farem gramàtica. Avui deixarem parlar al cor. Teniu mitja hora per escriure un poema sobre un sentiment sincer. I després, el llegirem davant de tothom.
0: Mentre la resta de la classe es queixava o començava a buscar rimes fàcils com cel i mel, en Gerard va sentir que el seu cor era un tambor de guerra. Va mirar-se de reull l'Alba, que ja escrivia amb entusiasme. Va agafar el bolígraf.
2: És el moment, o ara o mai.
0: Va escriure i reescriure el poema 3 vegades. La primera versió era massa tímida, la segona massa cursi. Finalment, es va deixar de regles mètriques i va decidir abocar-s'hi exactament el que sentia cada matí quan la buscava amb la mirada.
1: Gerard, és el teu torn.

0: el meu. 13 hiverns han passat per la meva vida, però només aquest últim m'ha cremat el pit amb la teva alegria. No t'estimo com s'estimen els personatges dels llibres. T'estimo com qui sap que el dilluns és el millor dia de la setmana, només perquè et tornaré a veure a la fila de l'escola. Alba, aquests versos tenen el teu nom escrit a cada espai en blanc.
1: La classe estava en xoc. Ningú es movia. En Gerard, amb les mans suades, va aixecar la vista del full i va clavar els ulls directament en ella.
0: Aquest poema no és per la classe, Alba. És per tu, perquè t'estimo des de que et vaig conèixer.
1: L'Alba s'havia quedat de pedra, amb les galtes d'un color vermell intens que fins i tot rivalitzava amb la seva jaqueta. Per un segon, en Gerard va témer haver-se passat de la ratlla, però llavors l'Alba va somriure. Un somriure dels que arribaven als ulls. Es va aixecar lentament i va caminar cap a ell. Davant de tota la classe, li va agafar la mà.
2: T'ha quedat millor que el meu. Gerard, saps? El meu també parlava sobre tu.
1: Quan va sonar el timbre del pati, en Gerard va guardar les coses a correcuita. Tenia por que un cop passada l'eufòria, l'Alba s'hagués penedit. Però en sortia el passadís, prop de les taquilles, ella l'estava esperant.
2: Gerard, has estat molt valent. Ningú m'havia dit mai coses així. I menys davant de la senyoreta Garcia i de tota la classe.
0: Oh, ho deia de debò, Alba. Si no ho deia avui, crec que hauria explotat.
2: Saps? Jo guardo tots els teus missatges de WhatsApp. Fins i tot els que només diuen «Has fet els deures de mateix?» Els guardo perquè són teus.
1: Es van mirar durant el que va semblar una eternitat enmig del soroll de l'institut, els crits i les portes tancant-se. Finalment, l'Alba li va agafar la mà de nou, entrellaçant els dits amb total naturalitat.
2: Anem al pati. Però t'aviso, ara m'hauràs d'ajudar a escriure el meu poema, perquè després d'això el llistó està molt alt.
0: Vinga, fet, anem!
1: Aquell dijous a la classe de llengua no només havien après què era una metàfora. Havien descobert que, de vegades, la poesia és l'única manera de fer realitat els somnis de dos nois de 13 anys.

0: L'Hora del Conte, a Ràdio Montornès.
1: I per tancar el programa d'avui, anem amb el tercer i darrer conte. Una història ben divertida sobre l'amistat i les pors que a vegades ens fem nosaltres mateixos. Es titula El millor de la classe.
2: Ens trasladem a la classe de primer A, coneguda com la classe dels satèl·lits naturals. Allà hi trobem en Robert i en Gerard. En Gerard és un nen a qui tot li surt bé. Toca l'harmònica de meravella, li encanten els llibres i és un crac als esports. I en Robert, doncs en Robert no el pot ni veure.
1: En realitat, no és ràbia el que sent en Robert, sinó una enveja ben grossa que no el deixa ser ell mateix ni gaudir de les coses que se li donen bé, com dibuixar, per exemple, però un gran concurs de dibuix a l'escola i una petita mentida piadosa ho canviaran tot.
2: Descobriu com en Robert i en Gerard passen de ser rivals a fer un equip inseparable. Som-hi, el millor de la classe, de la nostra estimada Anna Espinac.

El Robert i el Gerard van junts a classe, a la classe de primer A, també coneguda com la classe dels satèl·lits naturals. El Robert i el Gerard podrien ser bons amics, però entre ells s'interposen certs obstacles. El principal és que el Robert no suporta el Gerard.

0: no el pot ni veure. Sabeu per què? Perquè els dilluns el Gerard arriba a classe amb unes redaccions de cap de setmana insuperables. I els dimarts, a música, fa un solo d'harmònica que arrenca fins i tot els aplaudiments de les mans artrítiques de la senyoreta Pensàcula. Els dimecres és qui millor xuta, colpeja i encistella la pilota. Els dijous, a l'hora de la biblioteca, han hagut de comprar llibres nous perquè ell ja s'havia llegit tots els de les prestatgeries. I els divendres, el Gerard fa el que vol, i sigui el que sigui, sempre li surt bé. Per tot això, i més raons que no venen al cas, és pel que el Robert no suporta el Gerard, perquè al costat seu es creu només una ombra. És el segon, el tercer, el desè de la llista de fer bé les coses, l'etern aspirant a tot.
1: Ai, quina ràbia em fa aquest paio!
0: Es deia el Robert cada vegada que el Gerard apareixia. Però el cert és que no era ràbia el que sentia, era enveja. Un sentiment que li naixia a la planta dels peus i li pujava fins a cremar-li les galtes. Per culpa de l'enveja, el Robert havia deixat de ser ell mateix per convertir-se en algú altre, algú malhumorat i que no feia res del que en realitat volia fer. Per culpa de l'enveja, els dilluns, el Robert llançava la redacció de cap de setmana a la paperera abans que ningú l'arribés a llegir. Els dimarts, a música, triava el triangle en lloc de l'harmònica, per por de fer el ridícul. Els dimecres es limitava a ser un simple observador de partits i curses perquè deia que tenia mal de panxa. Els dijous no es podia concentrar en la lectura perquè estava massa pendent de com passava les pàgines al seu veí. I els divendres? Els divendres el Robert estava tan cansat de tenir enveja tota la setmana que no li quedaven ànims per fer res prou divertit ni de profit. L'enveja, com un monstre gegant, anava embolcallant el Robert i no deixava passar ni l'aire ni la llum del sol, fins que va arribar aquell dia, aquell gir inesperat que ho va canviar tot a la classe dels satèl·lits naturals, el concurs de dibuix del segon trimestre.
1: On és el teu dibuix?
0: El Robert dibuixava molt bé. De fet, li agradava tant que, tot i tenir només 6 anys, havia decidit que de gran seria dibuixant professional. Cases, cotxes, la maquinària impossible d'un rellotge i tot tipus de persones i animals. El Robert ho dibuixava tot. Malgrat això, va decidir no presentar-se al concurs.
1: Per què? Si segur que guanya el Gerard.
0: Ofuscat, una vegada més, el Robert va mirar-se el full i l'enveja no el va deixar dibuixar res. En veure el seu paper en blanc, la senyoreta Pensacola el va esperonar una mica, però en Robert...
1: Senyoreta, a mi no em compti, jo no hi participaré.
2: Al concurs us hi presenteu tots, petit. Fes el que et plagui, però que tingui forma de dibuix.
0: Li va respondre la mestra amb un somriure als llavis. Llavors el Robert va agafar el llapis i va fer 4 gargots, de qualsevol manera sense mirar-s'hi gens. En veure aquell nyap, la senyoreta Pensàcula va arrufar el nas, però no va dir res. Un matí gebrat de febrer, es van donar els resultats del concurs a la sala d'actes de l'escola. Els guanyadors de cada curs pujaven a l'escenari, on el director Budnik els feia entrega d'una caixa de llapis de colors. Quan va arribar el torn de primer, el Robert es va enfonsar a la seva cadira i abans que diguessin cap nom, l'enveja ja treia el cap. Com un fullet burleta, el director Budnik es va escurar la gola.
3: A veure, deixem-ho a veure la papereta... El primer premi és per...
0: El Robert va remugar per sota el nas.
1: Pel Gerard Soler, com sempre.
3: El primer premi és per la Marta Marcillac.
1: La Marta Marcillac?
0: El nom d'aquella nena va ressonar per tota la sala d'actes. Va ressonar fins i tot dins la seva petita closca. La Marta es va alçar i va pujar a l'escenari fent petits saltets d'alegria. El Gerard se la mirava, somrient, el Robert desconcertat. Els dibuixos van ser exposats a l'entrada de l'escola. El del Gerard ni tan sols havia quedat entre els finalistes, però ell no semblava gens afectat. Al contrari, anava amunt i avall xerrant amb tothom fins que...
1: Ei, Robert, on és el teu dibuix?
0: El Robert es va avergonyir abans de poder respondre. Si li ensenyava el seu dibuix, el Gerard se'n riuria segur, però el Gerard, a la seva, va continuar.
1: M'han dit que és aquell d'allà, però jo no m'ho crec. Tu dibuixes superbé, ets el que millor dibuixa de la classe, i aquell dibuix sembla que l'hagi fet un nen de P3.
0: El Robert es va mirar el dibuix que estava assenyalant i va empassar saliva. Certament, aquell era el xurro que havia fet, convençut que no valia la pena esforçar-se.
1: Sí, és el meu dibuix, però en realitat no l'he fet jo. L'ha fet el meu germà petit, el Guillem, que va P3.
0: El Gerard, còmplice, va obrir molt els ulls i es va fer un fart de riure. Es va creure el que el Robert li explicava i, a més, va trobar que era una trapelleria a la mar de divertida. I per primer cop, el Robert no va sentir aquella enveja furiosa pujant-li per les cames i va riure al costat del Gerard, que ja no li semblava tan terrible. Va sonar el timbre, ja era hora de marxar. Els dos nens van sortir junts de l'escola.
1: Escolta, Robert, per què no vens a casa meva demà i fem uns dibuixos guais?
4: D'acord, et puc ensenyar a fer avions i tractors si vols.
0: El Gerard, emocionat, va aplaudir. Li encantaven els tractors.
4: A canvi, però tu m'has de fer un favor. El pròxim dia que toqui música, el solo d'harmònica el faré jo.
0: El Gerard va rumiar un segon i va assentir. Una mica contracor, perquè en el fons a tothom li agrada ser una estrella. A partir d'aquell dia, però, el Gerard es va haver d'acostumar a compartir protagonisme en aquelles coses en què tan brillava. El Robert va deixar enrere aquella enveja tan poc productiva i va començar a fer les coses perquè volia, perquè li agradaven, perquè valien la pena, sense tenir en compte si el Gerard les feia millor que ell, el seu amic Gerard.
2: Hola de nou, Lluís, perquè hem començat la temporada amb moltes ganes. Així doncs, comencem parlant de la paraula en desús en la nostra llengua, el català. Com us deia al principi del programa, la que porto avui és enguany. L'estiu dona per molt i, entre d'altres coses, per viatjar. I en una d'aquestes sortidetes vaig sentir un senyor que deia: «Enguany se'ns omplirà el poble de gent». Pel que sembla, aquesta paraula prové del català antic «onguany». Com sabem, l'equivalent a enguany és «aquest any».
3: Enguany no he anat a Prades, però és un poble que m'encanta. Cases vermelles, racons amb encant, carrers empedrats i plens de flors. I com no, la seva famosa font, que durant molts anys brotava cava per la festa del cava. Enguany, de moment, no hi he anat, però potser n'hi aniré. Vinga, la propera setmana, més paraules. Ara ens anem a la nostra biblioteca.

0: Mira, durant l'estiu hem omplert la nostra biblioteca amb molts més contes, llegendes i llibres d'aventura. Tenint en compte que comença el nou curs escolar, parlarem d'un llibre en relació a la tornada a l'escola. Per alguns, inici de l'escola. El conte d'avui és Enzo, la pedra de l'amor. Aquest conte és perfecte per als nens i nenes que van a la llar d'infants o bé comencen escola infantil. És un conte interactiu, amb solapes, que ens explica la vivència de l'Enzo, ara que es separa de la mare i el pare per primer cop.
1: L'acompanyarem amb el seu primer dia d'escola i ens compartirà ell el seu secret, una pedra rosa de l'amor. Una pedra que li han regalat els seus pares quan l'Enzo la toca. Recorda que la seva família sempre està amb ell. Amb tendresa i sensibilitat, aquest conte ajuda als infants a gestionar les emocions del comiat, l'enyor i els primers passos cap a l'autonomia.
0: Recordeu, Enzo, la pedra de l'amor, de Marta Prada, il·lustrat per Maria Monsonet, editat pel CEP i la Nansa i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anyets.

0: I fins aquí el programa d'avui. Quina manera més bonica de començar la temporada, oi, Lluís?
1: I tant que sí, Mercè. Avui hem après moltíssim amb les nostres històries. Amb en Gerard hem recordat les papallones de la panxa del primer dia de l'escola. Després hem sentit el bategar del cor i la valentia de la poesia amb el Gerard i l'Alba a l'institut. I per acabar, hem après a deixar de banda l'enveja per descobrir la veritable amistat entre el Robert i el seu gran amic Gerard.
0: Són tres històries plenes d'emoció per encarar aquesta tornada a l'hora del conte, amb el millor dels somriures. I, com us havíem promès, ara arriba el moment de moure el cos per acomiadar-nos com cal.
1: En Digi Butoni ens porta una divertida paròdia al ritme de la fúmiga, acompanyat per l'Arthur i la Flora del Diluvi.
0: Perquè ens demostren que anar a l'escola mola. Us deixem amb la cançó Tornem a l'escola. I no falteu a la cita la propera setmana en aquesta mateixa hora, perquè tenim molts més contes per explicar-vos. Us diem adeu, amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Adeu.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui tornem a començar amb una novetat que ja presentàvem en el passat programa. Lucas Santana, aquest músic de Bahia del Brasil que acaba de publicar amb nou format el disc Brasiliano. Vam sentir el tema en el qual doncs, canta amb Chico César i ens faltava poder sentir el tema en el qual col·labora Gilberto Gil, una de les seves grans inspiracions, juntament amb Caetano, evidentment. Tots de Salvador de Bahia i Lucas Santana doncs, va col·laborar amb ells en aquell Tropicalia 2 dels anys 90-94 i alhora doncs, Lucas Santana és una de les persones dels músics que més està, diguem-ne, sintetitzant tota aquesta música popular brasilera. Havia treballat també amb Chico Sainz, amb Arthur Lindsay, etc, etc. I en aquest moment està, doncs, això, en un moment d'efervescència, perquè si realment, doncs, anem a buscar el llistat de la seva discografia recent, doncs, va a un per any i inclús dos. Bé, Lucas Santana, des de Salvador de Bahia. Aquest disc Brasiliano té, a més, un tema que aquest no ens el volíem perdre aquí al programa amb les noies de Cucanya, el duo de Tolosa de Llenguadoc que doncs, revoluciona el folklore occità, col·labora amb Lucas Santana en aquest tema. Aquí els tenim.

0: Cucanya cantant en occità en el disc Brasiliano de Lucas Santana, un disc que vol reflexionar sobre la llengua. De fet, doncs, el disc es diu així, Brasiliano. El primer tema que hem escoltat amb Gilberto Gil es diu A Història de Nossa Língua i aquest segon amb Cucanya es diu Liga. I bé, ara avui doncs farem una barrejarem, com fem sovint, les diferents seccions. Perquè la passada setmana vam estar parlant del programa de la Mercè, però només del que passava el dimecres 23 a la plaça Catalunya. I doncs és prou interessant, amb Via Ferreira, la Brama i Marjan, però doncs, el programa del BAM i el programa musical de la Mercè, que sempre amaga concerts molt i molt interessants i a més gratuïts, doncs és molt més ampli. Per tant, avui barrejarem els concerts, les descobertes, doncs això, remenant el programa d'aquesta propera Mercè. I una de les coses que passa el mateix dimecres 23, en aquest cas al Teatre Grec, és que ve Luisa Sobral. I aquest és el single del seu darrer disc, Felicidade.
1: Eu estava longe lá.

Luisa Sobral serà al Teatre Grec el dimecres 23 i és l'ocasió de veure aquesta cantautora portuguesa que és una de les destacades de l'escena en aquest moment i alhora també doncs, és compositora de temes que han cantat Ana Moura o Antonio Sambujo o Mayra Andrade, entre d'altres. Luisa Sobral al Teatre Grec, però en un escenari diferent com és el de l'Avinguda de la Catedral, aquell dimecres 23 té lloc un dels concerts que podríem dir, diguem-ne, més histriònics, inclús divertits. És un personatge holandès, es diu Arp Frick, toca la guitarra i li agrada el funk i s'envolta d'una formació gospel. El títol de l'espectacle, igual que el del disc, és el darrer disc, The Gospel of Jessamy. Veure Arp Frick és realment submergir-se en un gospel ben diferent. Aquí va un tema, Father, Father.

Arp Frick, des de Amsterdam, un personatge que li agrada el gospel, però que alhora és capaç de mixturar-lo amb la música disco. De fet, ell s'inspira molt en una banda com la Chic, i alhora, doncs, això, li dedica aquest disc Jessamy a la seva filla, The Gospel of Jessamy, un espectacle que es podrà veure a l'Avinguda Catedral el dimecres 23. I sense marxar de l'Avinguda de la Catedral, però passant a dijous 24, ens trobem al concert de Maria Terremoto. I és important anar a sentir del seu disc Manifiesto aquesta rumba.

Maria Terremoto obrint la nit flamenca d'aquesta Mercè. Aquesta nit flamenca que tindrà lloc a l'Avinguda Catedral el dijous 24, el mateix dia de la Mercè, i que, a més de Maria Terremoto, doncs després hi haurà un espectacle que es dirà tal qual la Barcelona flamenca. Dirigeix Chicuelo, Juan Gómez Chicuelo, amb una formació on hi ha veus com la d'Anna Brenes o Joaquín el Duende. I alhora hi haurà convidats com Montse Cortés o Carles Benavent o una llista llarga de convidats. Un concert, una nit flamenca amb Maria Terremoto i aquest espectacle que condueix Chicuelo a l'Avinguda Catedral dijous 24. I doncs ara anem de descobertes. Una descoberta perquè el BAM també és això. El BAM i dins de la Mercè sempre s'ha distingit per facilitar la descoberta de diferents artistes, ja sigui de les músiques urbanes, de les músiques del món, o en aquest cas de les dues coses alhora. Usi Freja, Don't Disturb Me.

UC Freixa és el nom de la formació que, de fet, lidera i doncs, protagonitza Kelly Rose, una noia nascuda al Camerún, però que des de París doncs, acaba de llançar aquest debut i que és el seu primer disc. De fet, serà la primera vegada que actuï a Barcelona i d'alguna manera doncs, això, amb tota aquesta actitud combativa que té el hip-hop i alhora doncs, el discurs, un discurs doncs, clarament que reivindica doncs, l'acceptació, la lluita i la llibertat de sentir-se qui es vulgui. És un punk rap des de, diguem-ne, França, però amb arrels al Camerún. Kelly Rose. I una altra descoberta que ens porta el BAM és una noia que ve de la diàspora palestina a Itàlia. Es diu Tara i, de fet, doncs el tema que sentirem es diu així, tal qual, diàspora. Tara.

Tara, des de la diàspora palestina a Itàlia. Una de les descobertes que podem fer dins de la programació del BAM, i no ho hem dit, però tant Tara com Ussi Freya seran a l'escenari del Raval. Ussi Freya el 25 i Tara el 26. I el mateix 26, després del concert de Tara, uns, diguem-ne, vells coneguts aquí al programa, que els hem sentit i ens han agradat sempre molt, són la formació, el duo de Síria, dels Altos del Golan a Síria, que es diuen Tut Art. Seran a Barcelona i faran ballar tothom d'aquesta manera.

A la Rambla del Raval, el dissabte 26 de setembre, doncs aquests dos germans, el duet de Hassan i Rami Nakle, faran, que es diuen Tut Art, doncs faran el seu concert. De la diàspora palestina de Tara a la diàspora síria dels germans de Tut Art. I això és la Mercè, és el BAM. Anem a buscar encara una altra possible descoberta interessantíssima que podem fer a través d'aquest programa. Això és al Teatre Grec i és la música d'una formació doncs, que es diuen Def Mama Def, i que ens permeten doncs, descobrir la música urbana que actualment es cou a l'Àfrica. Serà el Teatre Grec dins d'aquest programa de la Mercè. I, de fet, doncs, quan un vol anar al Teatre Grec doncs, ha de pensar que les places són limitades. L'aforament es tancarà un moment o l'altre. Aquesta gent, Def Mama Def, són dues dones que fan un hip-hop i una fusió doncs, musical amb cantada en Wolof i que alhora doncs, això barreja la música urbana, el hip-hop, l'afrobeat i doncs, les arrels tant de Dakar com també a Saint Louis, al Senegal. Def Mama Def, una bona descoberta de la Mercè.

el duo senegalès, el duo femení Def Mama Def. En aquest cas, en aquest single Oya, amb la veu de Mousy Dibe, que en tot cas aquest no hi serà al Teatre Grec el dijous 26 dins de la programació del Grec. Def Mama Def, fusió africana, hip-hop i músiques urbanes des del Senegal. I aleshores ara dissabte 26, he dit dijous i volia dir dissabte. I abans de la Mercè, el dimarts 22, fora del programa, evidentment, fora del programa de la Mercè, de fet és un concert més que tindrà lloc doncs, al Poble Nou. Això estem parlant del Centre Cultural de l'Aliança del Poble Nou, un concert que no volem deixar de parlar-ne aquí al Mixtures. És un ensemble de música kawali, la Fana Fi Ala Sufi Kawali. És un ensemble, és un grup de música kawali que amb les tables i amb els harmòniums i sobretot amb les veus i les palmes doncs faran un concert d'autèntica música kawali. Alhora doncs presenten el concert com Del Kawali al Duende, una mica com vam voler fer aquí el programa monogràfic que li vam dedicar aquest estiu a la música kawali, la lligam entre la música gitana i la música sufí del nord de l'Índia. Fana Fi Ala Sufi Kawali seran al casino de l'Aliança del Poble Nou el dimarts dia 22. És una ocasió molt interessant per a aquells que s'interessin per la música kawali, una música espiritual però amb una força impressionant. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: La llengua no té ossos, però en trenca de ben grossos. La llengua és el pal de paller d'una cultura. És allò que ens apropa i ens distingueix dels altres. L'element de cohesió de les diferents onades migratòries que han viscut a Catalunya ha estat la llengua a través d'un ensenyament que aplica una immersió lingüística que ha funcionat sense fractura social i sense problemes des de fa ja 40 anys.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Entre caixes i bancs, tots són entrebancs. Un refrany que seria relativament modern. Per això no és d'estranyar que els darrers temps hi hagi pogut fer fortuna alguna recreació d'un refrany amb els bancs i les caixes d'estalvi de protagonistes, després del prestigi acumulat i els maldecaps que ens han causat.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Cada cosa al seu temps i les figues per l'agost. Cada cosa al seu temps i un temps per a cada cosa. Aquesta sentència bíblica de l'Eclesiastès, que indica que les coses cal fer-les o abordar-les quan toca, ha inspirat filòsofs, poetes, músics i tot d'altra gent que l'ha recollit, comentat i reformulat. Entre d'altres cantants han fet servir que hi ha un temps per cada cosa, Pete Seeger o Bob Dylan.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: No hi ha camí que no tingui fi. Ja fa dies que fèiem un reguitzell de dites relatives a camins iniciats. Ara que som a la fi, tancarem el cercle amb un altre enfilall. Savis com serem després d'una llarga travessia. Com diu aquell poema de Cavafis, per exemple, del viatge a Ítaca.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Mixtures. Un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Totes les músiques són possibles.
6: Els dilluns a les 9 de la nit, cada 15 dies, a Ràdio Montornès.
7: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
8: La llanterna màgica.
9: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. La pel·lícula Michael s'erigeix com un dels biòpics musicals més ambiciosos de la dècada, abordant la figura complexa i magnètica de Michael Jackson des d'una òptica contemporània. Dirigida per Antoine Fuqua, cineasta conegut pel seu pols narratiu intens i una posada en escena contundent, la proposta combina espectacle i introspecció amb una clara voluntat de revisitar el mite de Jackson. El film traça un recorregut que abasta des dels inicis del músic amb els Jackson 5 fins a la seva consagració com a icona global, incidint especialment en el procés creatiu d'alguns dels seus àlbums i a la construcció del seu imaginari visual. Un retrat polièdric d'una figura irrepetible, pensat tant per als admiradors del seu llegat musical com per a un públic més ampli interessat en la cultura de masses. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
8: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
9: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
8: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
9: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
8: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
9: Michael, el biòpic dirigit per Antoine Fuqua l'any 2026, neix com un dels projectes més ambiciosos del cinema biogràfic recent, amb la voluntat explícita de construir un relat cinematogràfic rigorós, emocionalment dens i formalment sofisticat. L'origen del film es remunta a la fase d'idea original, quan un grup de productors vinculats als grans estudis nord-americans plantegen la necessitat de revisitar la figura de Michael Jackson des d'una òptica contemporània. L'objectiu inicial no és només narrar una trajectòria vital, sinó explorar la complexitat del personatge en totes les seves dimensions, artística, mediàtica i personal. Amb aquesta base s'activa la selecció del director, un pas crucial que marcarà el to del projecte. Antoine Fuqua és l'escollit per la seva capacitat de combinar narrativa clàssica amb una posada en escena intensa i actual, marcant una línia clara, fugir del biòpic convencional, apostant per una mirada més immersiva.

S'escull a John Logan, nominat a l'Oscar per Gladiator i L'Aviador, com a guionista. El procés d'escriptura es desenvolupa durant mesos amb una atenció especial a l'estructura narrativa. La sinopsi resultant planteja un recorregut no lineal per la vida de Jackson, articulat en diferents blocs temporals que permeten explorar l'evolució del protagonista des de múltiples angles. Un cop consolidat el guió, s'inicia la selecció dels actors principals. El criteri de tria combina per una banda la semblança física i per altra la capacitat interpretativa. El mes de gener de 2023, la directora de càsting, Kimberly Hardin, es va posar a treballar en aquest tema i dos anys després va anunciar que el nebot de Michael, Jafar, interpretaria a Michael. Les versions anteriors del guió incluïen les acusacions d'abusos sexuals infantils contra Jackson, però Graham King, el productor que havia adquirit els drets per produir la pel·lícula, juntament amb els guionistes, van decidir suprimir aquesta part al descobrir que existeix un acord amb Jordan Chandler, un dels acusadors de Jackson, que prohibeix qualsevol menció de Chandler a la pel·lícula.

El repartiment principal es completa amb Coleman Domingo i Nia Long, donant vida a Joe i Catherine Jackson, pares de Michael, i Miles Teller com John Branca, advocat i mànager de l'artista. Amb el repartiment principal definit, tant Kimberly Hardin com Victoria Thomas, col·laboradora habitual de Fuqua, s'encarreguen de dirigir el càsting amb l'objectiu de construir un univers coral creïble i fidel a les diferents etapes de la vida de Jackson. Entre les incorporacions destacades, Kat Graham, en el paper de Diana Ross, figura clau en els inicis de la carrera del cantant. Laura Harrier, com Suzanne de Passé, executiva de Motown. I Lawrence Tate, interpretant Berry Gordy, fundador del segell. També s'hi suma Derek Luke en el rol de Johnny Cochran, advocat que va tenir un paper rellevant en alguns moments de la vida de l'artista. Abans d'iniciar el rodatge, Jafar Jackson segueix un entrenament intensiu que inclou coreografia, treball vocal i estudi de moviment, també assessorament directe de membres de la família Jackson per reforçar l'autenticitat del treball.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La resta del repartiment també participa en sessions de preparació específica. Coleman Domingo treballa en la construcció psicològica de Joy Jackson, mentre que Nia Long es centra en la dimensió emocional i familiar del seu personatge. En paral·lel, es defineixen les localitzacions del film. El rodatge combina espais reals i recreacions en estudi amb presència destacada de localitzacions a Califòrnia i escenaris construïts per reproduir entorns icònics com estudis de gravació i escenaris de concerts. Els equips de direcció artística, vestuari i fotografia ho deixen tot enllestit per entrar en la fase de rodatge. La producció arrenca el 2024 amb Foucault al capdavant d'un dispositiu tècnic de gran escala. La direcció de fotografia recau en Robert Richardson, tres vegades guanyador de l'Oscar, que defineix una estètica basada en contrastos suaus i una il·luminació direccional que reforça el caràcter íntim del relat.

El rodatge es desenvolupa principalment a Los Angeles i als estudis de Sony, on es construeixen els decorats que reprodueixen certs espais com els estudis Motown o alguns escenaris de gires internacionals. Un dels reptes principals és la recreació de les actuacions musicals. Jafar Jackson assumeix personalment moltes de les coreografies després d'un procés intens de preparació. Les seqüències de concert requereixen coordinació mil·limètrica entre càmeres, llum i moviment, amb la participació d'equips coreogràfics especialitzats. Entre les curiositats del rodatge, destaca l'ús combinat de tècniques digitals per recrear multituds i espais escènics. En algunes seqüències es fan servir extras reals complementats amb extensions digitals per ampliar la sensació d'escala sense perdre el realisme. El mètode de Fuqua es basa en múltiples preses i ajustos constants. En diferents entrevistes, alguns actors han destacat la intensitat del procés amb escenes que s'anaven repetint fins a aconseguir el to emocional exacte.

La filmació va finalitzar el 30 de maig de 2024, però després de que reescrivís el guió per eliminar les referències a les acusacions d'abús, es van fer noves filmacions al juny de 2025 que van durar 22 dies. Després d'aquestes filmacions, el pressupost va augmentar a 200 milions de dòlars i les noves seqüències van incrementar aproximadament 50 milions. Amb el rodatge finalitzat, Michael entra en la fase de postproducció. El muntatge recau en Conrad Buff, editor amb una àmplia trajectòria en produccions d'alt pressupost, que treballa estretament amb el director per definir el ritme i l'estructura narrativa del film. Buff opta per mantenir l'estructura fragmentada dissenyada per John Logan, reforçant les transicions emocionals més que la cronologia estricta. El Departament d'Efectes Visuals té un paper discret però fonamental, recreant entorns, ampliant escenaris i integrant elements d'època. Greg P. Russell és el responsable de disseny de so, construint un paisatge sonor immersiu.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Un dels pilars d'aquesta fase és la banda sonora composta per Lior Rasner, conegut per haver treballat a X-Men, Dies del Futuro Pasado i Valkyria, però com que s'ha fet en col·laboració amb els hereus Jackson, també està plena de les cançons més importants i conegudes de la carrera de Jackson. D'aquesta forma, el compositor desenvolupa una partitura original que dialoga amb el material musical preexistent del cantant. El procés de creació combina composició simfònica amb elements electrònics, buscant una integració orgànica amb les imatges. La gravació de la banda sonora es realitza amb una orquestra completa a Londres, mentre que la seva publicació es coordina amb el llançament del film, incloent tant música original com temes icònics de l'artista. En tots aquests elements tècnics integrats, Michael queda preparada per la seva distribució i estrena en coordinació amb Lionsgate, responsable del llançament global del film.
2: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like

El film realitza la seva estrena internacional el 18 d'abril de 2026 amb una premiere a Los Angeles que aplega figures clau de la indústria i membres de la família Jackson. Aquest esdeveniment marca el primer contacte amb la crítica especialitzada. Les primeres reaccions crítiques destacaven la direcció d'Antoine Fuqua i el treball interpretatiu de Jafar Jackson, especialment per la seva capacitat de capturar el llenguatge corporal i l'energia escènica de l'artista. També es valora positivament el guió de John Logan, tot i que alguns analistes assenyalen irregularitats en el ritme narratiu. Pel que fa a la resposta del públic, Michael va arrasar la taquilla mundial recaptant 97 milions de dòlars al cap de setmana de la seva estrena i actualment superant els 277 milions a tot el món. L'estrena de Michael s'inscriu en una tendència de biòpics musicals sorgida a la darrera dècada, un gènere que Hollywood considera una aposta segura per l'èxit a taquilla. Les vides de Freddie Mercury, Elton John, Bob Dylan, Aretha Franklin, Elvis Presley, Bruce Springsteen, Bob Marley, Amy Winehouse, Robbie Williams i Whitney Houston han estat objecte d'adaptacions cinematogràfiques en els darrers anys.

Malgrat això, la pel·lícula ha tingut una acollida molt millor entre el públic que no pas entre la crítica. Diversos experts es queixen de que la cinta presenta una versió edulcorada de la vida i la carrera de Jackson. Recordem que Michael no inclou cap menció a les acusacions d'abús sexual infantil que van formular contra el cantant. Jackson sempre va mantenir la seva innocència i va ser declarat no culpable d'abús a menors l'any 2005. Inicialment, els cineastes tenien la intenció d'incloure referències a algunes de les acusacions. Tot i això, el material filmat va ser descartat després de descobrir un històric acord extrajudicial de confidencialitat que Jackson havia signat amb un dels seus acusadors, Jordan Chandler, que inclou una clàusula que prohibeix als hereus del cantant esmentar-ho mai en cap pel·lícula. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Ràdio Montornès.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: De Joan Maragall escoltarem el gran poema, la gran obra Cant del Retorn. És un poema llarg, musicat per Xavier Ribalta també. En Xavier Ribalta n'ha fet una versió molt llarga. Llavors, per estalviar paraules, escoltem primer la part recitada d'aquest cant i després la part cantada d'aquest cant. Cant que parla dels soldats que venen cansats, plorant, però que al final els dona un toc d'alegria en què diu: no ploreu, canteu. Cant del retorn. Tornem de batalles, venim de la guerra i no portem armes, pendons ni clarins. Vençuts en la mar i vençuts en la terra, com una desferra, duem per estela taurons i dofins. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Pel mar se us avança la host malicenta, que branda amb el branc de la nau que la du. Adeu, oh tu Amèrica, terra furienta, som dèbils per tu. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Venim tots de cara al vent de la costa, encara que ens mati per fred i per fort, encara que restin en sense resposta més d'un crit de mare quan entrem al port. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. De tants com me manquen, duem la memòria dels que sofriren, de lo que hem sofert, de la trista lluita sense fe ni glòria d'un poble que es perd. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Digueu-nos si encara la pàtria és prou forta per oir les gestes que li hem de contar. Digueu-nos, digueu-nos si és viva o si és morta la llengua amb qui l'haurem de fer plorar. Si encara es ven viu el record d'altres gestes, si encara les serres que ens han d'enfortir s'aixequen serenes damunt les tempestes i bramen llurs boscos el vent ponentí. Germans que en la platja plorant espereu, no ploreu, rieu, canteu.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33, un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Fogots, amb Charo Sebastián.
1: Avui parlarem d'un tema que sempre hem deixat al calaix, amagadet, el nostre desig sexual, la libido, esta, la gran ausente, perquè moltes vegades dius, jo com a mínim, segur que totes vosaltres també, he tingut converses amb les meves amigues, companyes de feina, no? I tu, últimament, i dius, mi últimament no em veig gens de gust tenir relacions sexuals. Llavors, i això quan tens molta intimitat amb la dona i aquest pati de llums, no?, que generem les dones a vegades quan vas al gimnàs i surten aquests temes a vegades, no sempre, i a més s'han de tocar amb molta cura, perquè realment, moltíssimes vegades, pel que sigui, perquè estàs estressada, perquè tens molta feina, perquè el multitasking femení ens està fent molt mal o perquè realment tens dolor, no vols tenir ni mantenir relacions sexuals. Llavors, després et sents fatal. Després ve la contrapartida, no? Dius, ara no vull tenir relacions sexuals, però dius, no, va, tu, escolta, que la meva parella també és un ésser humà i ja fa 2 setmanes. Jo l'altre dia em vaig enterar que hi ha uns amics que fa un any que no tenen relacions sexuals o que tenen una cada 4 mesos. Dius, perdona, això no és bo. No és bo ni per ell, ni per ella, ni per la relació, ni per la parella, ni per ningú. Llavors, què fem i què podem fer? El que sí sabem, per exemple, és que 3 de cada 10 dones tenen dolor en les relacions. Les relacions normalment de penetració. Però moltes vegades ni tan sols cal la penetració. Llavors, què passa? Que quan la dona intueix que la parella ve amb ganes de relació, de penetració, què fa? Generes conflictes. Per què? Perquè no s'acosti. O et sents tal culpable que dius, vinga, sí, som-hi. I acabes tenint la relació sexual com un trauma. Doncs de tot això parlarem avui. I què farem? Buscarem solucions. Amb qui? Amb una doctora que en sap moltíssim d'això, la Emma Ribas, que és especialista en una cosa que té un nom una mica raro, que és el mindful sex. És el mindfulness, que ja ens ho havíem après, no, aquest concepte de l'aquí i ara, però amb el sexe. Ens ensenyarà, ens explicarà com és això de retornar a trobar l'emoció, el sentiment, retrobar-nos a nosaltres, però no només, ja ho he dit, no només en la menopausa passa això, no. També passa amb edats molt més joves. El sexe que estem consumint, el mainstream aquest, el porno, que les noies i nois consumeixen tant, que es veu que consumeixen molt, està generant tots uns comportaments sexuals que van pel venga, pim, pam, foie gras, aquí te pillo, aquí te mato, i això no funciona. S'està perdent, o hem perdut, de vista la caronar la gent, el tocar-nos, l'abraçar-nos, el petó. I crec que de tot això ens parlarà la Emma Ribas, perquè de tot això és el que realment necessitem. I no només les menopàusiques, sinó tothom. Escolta, pues si tu també tens la libido a vegades amb un creuer per la Mediterrània, escolta'ns avui. Fogots.
0: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Avui tenim a la doctora Emma Ribas, psicòloga, sexòloga clínica, amb més de 20 anys d'experiència en psicoteràpia, en teràpia de parelles i en salut sexual. I això és interessant. Un referent a l'hora d'integrar el mindfulness, que és aquella pràctica de l'aquí i l'ahora, que ja ho teníem incorporat, en la sexualitat i les relacions de parella, creant un enfocament propi que uneix la psicologia clínica amb la neurociència i la consciència del propi cos per ajudar-nos a millorar no només emocionalment, sinó també físicament. Aquell dolor que sentim, a veure com el podem tractar, com podem entrar suaument. És autora de llibres com Mindful Sex o Mindful Love, directora de l'Institut de Psicologia i Sexologia, doctora Emma Ribas, i divulgadora i podcaster també, amb La Pareja Perfecta, que ho fa en companyia d'un altre psicòleg. Així que pareu l'orella perquè venen solucions. Emma, Explica'ns què és això del Mindful Sex.
2: Moltes gràcies, Caro, per la invitació al podcast. No, és un plaer estar aquí, avui amb vosaltres. I el Mindful Sex és un nou paradigma de la sexualitat. Perquè el sexe que ens han venut és un sexe absolutament coitocèntric, falocèntric i finalista. I també és violència, no? La dona és un objecte sexual, el que s'ha de penetrar, el que és uns pits, un cul i res més que això, no? Aleshores, la sexualitat que tenim, la idea de sexualitat que tenim en l'inconscient col·lectiu és aquest sexe absolutament distorsionat que quan no passa a casa meva tots ens frustrem. Aleshores, és pel·lícula. I el sexe no és un número de penetracions. Aleshores, mindful sex és sexualitat conscient. O sigui, desmunta tots aquests mites dels quals tots som víctimes i ens aporta una nova realitat en la sexualitat, una sexualitat present on recuperem la connexió, l'amor que ens han robat també dintre de la sexualitat, perquè a les pel·lícules veiem sexe com agressivitat moltes vegades, no? I la part de tendresa i de connexió, intimitat, queda absolutament fora del sexe moltes vegades, no? Aquest sexe de gimnàs, de rendir, de que sempre he d'estar a l'alçada de un número de penetracions, de tenir orgasmes, jo sí que aleshores res més lluny d'això, no? Mindful Sex ens aporta una visió absolutament des de la connexió al meu propi cos, al meu propi plaer. Jo sempre dic que Mindful Sex és un estil de vida, viure des del plaer, des de connectar amb les nostres sensacions a través dels diferents sentits que tenim, perquè moltes persones, quan arriben a la consulta, diuen que és que a mi el desig se m'ha anat. No tinc desig. I jo sempre dic, és que a mi m'és igual com tinguis desig, perquè tens un cos i el cos, el nostre cos, tots els cossos són una font inesgotable de plaer. El que succeeix és que vivim desconnectats dels nostres sentits i del nostre cos. Per tant, la nostra tasca serà tornar a habitar el nostre cos i a despertar els nostres sentits. Què em produeix plaer en el meu dia a dia? Aquest sol que toca la meva pell, aquesta fragància concreta, aquesta textura... Aleshores, també l'etapa de la menopausa és l'etapa en la que comencem a tenir l'oportunitat d'escoltar-nos més profundament i col·locar-nos en primer lloc, no? Quines textures m'agraden de roba, les que no m'agradin ja, fora. Quines olors... Quines persones, no? Em senten bé, quines... I és una gran oportunitat per començar a fer una revisió de tot allò que a mi realment em va bé a la vida.
1: Escolta'm una cosa, però, per exemple, nosaltres ara en l'entradeta hem parlat d'unes xifres esgarrifoses de que 3 de cada 10 dones, per exemple, tenen dolor amb la relació coital, dolor greu. Clar, tot això, en què ens pot ajudar el Mindful Sex?
2: Sí, és normal que les dones tinguin dolor greu, perquè, clar, primer, que cada dona es pregunti, fins ara, no?, l'etapa de la menopausa, perquè, clar, la perimenopausa comença ja 10 anys abans de la menopausa, perquè això tampoc no ens ho expliquen, no? Ja comencem amb símptomes de perimenopausa amb 35, 40, el que passa que no ho sabem. Allà ja arriben moltes parelles a punt del divorci o de la ruptura perquè és que no la suporto. Bueno, hi ha un augment de discussions i, clar, hi té que veure amb aquest síndrome premenstrual més activat degut a la perimenopausa, no? Aleshores, moltes dones aquí ja estan començant a tenir penetracions realment no desitjades. Que no és només quan entrem a la menopausa, és ja abans. Com a dona, jo cada penetració que faig, realment la meva vagina la vol? Perquè ens trobem que la major part de dones en la nostra societat normalment, quan ens enamorem, doncs perfecte, però després quan ens compartim una relació de parella estable, es veu que la major part de dones, per seguir aquest ritme de sexe, de descàrrega que té l'home perquè s'ha educat amb el porno, i o bé és consumidor de porno, o bé ha après a tenir aquest sexe de descàrrega que ha de tenir a la setmana diverses penetracions, diverses ejaculacions.
1: Descàrregues, sí.

0: companys de pis, clar, perquè si no s'aniria amb un altre, no? Totes aquestes pors o a vegades amenaces reals que moltes dones es troben, no? I quan tu fas sexe o tens penetracions com una tasca més per l'altre, sense desig, sense que la teva vagina realment ho vulgui, aquí estem accedint a tenir abusos sexuals consentits dintre de la parella. I que això és gravíssim. Això ens duia a una memòria de dolor en el nostre cos, no? Perquè aquí estem establint el que és el trauma genital. I ja en l'àmbit de la ginecologia hi ha molts símptomes genitals dels quals no som conscients, ni mèdicament, que tenen que veure amb aquesta pràctica d'abusos sexuals consentits, que això és una lacra social perquè això s'està trobant cada dia, no? La major part de dones a la nostra vida quotidiana que no s'atreveixen, no? Primer escoltar el seu cos, a dir no,
1: Però és que és difícil,
0: que...
1: Emma, dir no, primer perquè hem rebut una educació on la dona era absolutament l'objecte passiu de la vida sexual, quasi, no? Sobretot una generació com la meva o la de la meva mare, no? És tota una generació de gent que... Però jo veig que ara les noies, també potser per la influència del porno stream, del reggaeton i de totes aquestes porqueries, i els nois també, perquè no només és la noia, jo crec que el noi també es veu afectat per aquest món on el sexe és pim, pam, foie gras, to, pim, aquí te pillo, aquí te mato. La noia no s'entén, però el noi tampoc.
0: Exactament. I llavors venen les conseqüències, perquè hi ha molts homes que venen a la consulta i diuen és que jo noto que ella està, estem tenint una penetració i ella vol acabar ràpid. O no. I aleshores jo dic, val, doncs atura't. O sigui, hem d'aprendre a escoltar els nostres cossos. Què diu el meu cos? És un sí o és un no? O què necessita el meu cos perquè sigui un sí? O què necessita el cos de la meva parella perquè realment sigui un sí? O sigui, si el cos de l'altre, sempre ha de testejar el cos de l'altre. Si jo ja noto que l'altre no està present, no segueixo. Perquè això és, com diem entre cometes, pan para hoy y hambre para mañana. Perquè aquest cos després acabarà tenint una aversió cap a mi. Hi ha
1: Bueno,
0: molts homes que ho
1: clar.
0: diuen, ostres, que m'apropo a fer-li un petó i és que s'aparta. És que no és que s'aparti voluntàriament per fer-te un lleig. No, no, és que el seu cos està en trauma, en estat d'alerta. A l'apropar-te, com ja ha passat d'altres vegades, que he acabat fent coses que jo realment no vull i el meu cos no vol, doncs clar, m'aparto, no, de forma instintiva,
1: Clar.
0: per supervivència. No és, no sóc jo amb mala intenció, és el meu cos que hi ha una memòria. I aquesta memòria la podem canviar. Aleshores, quan arribem a l'etapa de la menopausa, clar, aquí és una gran oportunitat, si no ho he fet abans, per dir prou, prou a aquest no és no, per escoltar realment el meu cos. El meu cos vol ser penetrat. Ara, la meva vagina què m'està dient? O sigui, no acceptis una penetració fins que la teva vagina no ho demani a crits. No? I com podem fer perquè realment la meva vagina ho demani a
1: Aquí
0: crits?
1: està
0: Doncs
1: el
0: ja et
1: tema.
0: garanteixo, clar, ja et garanteixo jo que a través del sexe convencional sento un recipient, així no ho aconseguirem, no? Ho aconseguirem si des d'un altre lloc ens podem vincular, no? Si què és realment el que jo necessito o què és realment el que necessita la teva parella. No? Perquè moltes vegades la teva parella necessita simplement presència, ser escoltada, ser presenciada, que estiguis aquí, a l'aquí i ara, que et connectis, que em miris, sentir-me vista, sentir-me tocada amb tendresa,
1: Bé, és que moltes
0: tocada
1: dones,
0: amb...
1: això anava a preguntar, Emma, moltes dones deuen arribar a la teva consulta de que si ja desapareixem amb la menopausa per motius d'infertilitat, ja no som fèrtils i, per tant, socialment ja estem poc valorades, no només les dones menopàusiques, després ja en parlarem de les dones que han decidit o que no poden tenir fills o que han decidit no tenir-ne. Vull dir que també passa per aquí. Però hi ha un tema de que moltes vegades tu no tens la vida, perquè no és només hormona, és social, és la teva vida diària, està tan plena de coses que és una mica, us en recordeu de En què he hecho yo para merecer esto, que hi ha una prostituta a la Cristal que es diu que està en plena relació sexual i s'està llimant les ungles, que diu,
0: Està
1: enganyem,
0: desconnectada.
1: clar.
0: Clar, està desconnectada. Aleshores, et passa això tu, que estàs allà tenint una penetració i estàs pensant en mil coses en lloc d'estar allà present? Clar, perquè si et passa, deixa de fer-ho. Perquè està generant aquesta memòria que desencadenarà amb dolor posteriorment, desencadenarà amb una dispareunia,

0: dolor de penetració o amb un vaginisme, amb més falta de desig encara. Aleshores, no escoltar el nostre cos i no fer-li cas és un gran risc, perquè això ens dona símptomes. També és veritat que els símptomes de la menopausa o de la perimenopausa ja són un indicador. Són un indicador de que, perquè com menys cas jo em faig a mi mateixa, al meu cos i a la meva vida, els símptomes més criden. Aleshores, a l'etapa de la perimenopausa i de la menopausa és una gran oportunitat per la dona per col·locar-se en primer lloc i per escoltar-se i per començar a eliminar de la teva vida tots aquells estressors que realment no t'interessen. Tots aquells estressors que realment fan que t'intoxiquis de cortisol i això no et va bé. O sigui, t'has de tornar en aquesta etapa realment fidel a tu mateixa, perquè com no tornis fidel a tu mateixa, els símptomes cada vegada cridaran més, no? I l'importància del teu cos com una brúixola, no? Que pugui tenir una escolta profunda cap a tu. I moltes dones venen a consulta dient: estic en etapa de menopausa, digue-li a la meva parella que ja no puc tenir desig, o sigui que em jubilo de la sexualitat. Però què vol dir que em jubilo de la sexualitat? Que el sexe, per mi, ha sigut una tasca àrdua, realment.
1: Ha sigut una tasca, per tant.
0: Clar, perquè jo em vulgui jubilar, imagina't que hi ha aquí al darrere, no? Perquè si per mi el sexe és un moment de connexió, de tendresa, d'intimitat, de sentir-me acaronada, mimada, el meu cos, i jo realment, la meva parella per mi és un lloc segur, aquí el meu cos s'obrirà com una flor, no? I tot s'obrirà, o sigui, el meu plaer, el meu cos s'obrirà a sentir, però quan estic en un estat de perill i d'alerta, que sé que hi ha algú que realment em vol penetrar a casa, a casa, sense que el meu cos estigui preparat, clar, jo visc en supervivència. I aquí tenim la major part de dones vivint en parelles amb supervivència.
1: Per tant, amb orgasmes fingits, perquè perquè és allò, no?, de cuando Harry encontró a Sally o Harry, Sally encontró a Harry, no?, que ella li diu, series a fer un orgasme? Clar, jo crec que la meitat de dones del món ens diuen, pots fingir un orgasme? I totes sabem fingir-lo.
0: Exacte.
1: I això,
0: exacte,
1: perquè és un problema.
0: No afectar a l'altre moltes vegades. Clar. Primer perquè s'acabi. Perquè s'acabi i perquè acabi ràpid. Això, primera, moltes dones. I després, perquè l'altre, clar, si no tinc un orgasme, queda afectat. O se sent rebutjat, o que ja no li agrado, o que se li activen ferides pròpies. Però això, moltes vegades no en som conscients. Que són ferides pròpies de l'altre, que s'ha de treballar, no? que està reflectint, no que realment jo estic rebutjant a l'altra persona, sinó que té a veure amb com a la teva infància tu et vas sentir rebutjat. O hi ha persones que diuen, no, és que jo segur que en té una altra. Doncs aquí estem parlant d'una persona que té ferida de rebuig, que per tot això tinc un joc de cartes que es diu Mindful Sex. Bueno, també tinc el llibre
1: Mindful Sex. Sí, el llibre Mindful Sex, aquí ho expliques, sí. I les cartes ensenyen alguna carta que diu, per exemple, agafa una carta.
0: Sí. Aquestes cartes es diuen cartes Mindful Sex, Sexo con Corazón, 50 semillas para despertar la magia en la sexualitat.
1: Ah, mira.
0: De cartes, hi ha dues baralles a la caixa. Tenim dues baralles. Una baralla de ferides d'infància que ens afecten en la sexualitat i en la relació. I l'altra de pràctiques Mindful Sex, que jo sempre dic que les pràctiques Mindful Sex són sanadores, no? Pràctiques reguladores del sistema nerviós, que en realitat és el que necessitem perquè el nostre cos s'obri. I aquí teniu la tira de cartes i de pràctiques que podeu fer.
1: Per exemple?
0: El Mindful Kiss, per exemple, que és el petó conscient. El petó conscient no és, em faig un petó i ja està. No, té tot un ritual preciós, no?, on ens connectem a través de les respiracions, a través de, no?, tota una ritualització que fem. Tenim la pràctica, per exemple, de massatge genital profund, totes aquestes pràctiques, la pràctica d'intel·ligència genital.
1: Què és la intel·ligència genital?
0: Sí, es tracta de connectar, estem pell en pell, amb els genitals en contacte, però no fem res. O sigui, aquesta pràctica, realment, a mi la consulta al llarg d'aquests 20 anys de pràctica, m'ha salvat molts casos de pressió, no?, en la sexualitat. Doncs es tracta simplement d'estar amb els genitals en contacte i respirem, coordinem les respiracions i veurem amb la pràctica que els genitals, sense nosaltres fer res, es comencen a interrelacionar entre ells.
1: Vale.
0: És una pràctica molt curiosa que t'allibera de pressió sexual I quan activem el que és el magnetisme, no? Aquesta polaritat sexual que hi ha entre nosaltres, els genitals es comencen a activar a relacionar entre ells sense que nosaltres fem res, perquè nosaltres quan tenim contacte amb els genitals hi ha una tendència normalment de voler apretar. Doncs no, no, no, no. El que acabarà passant és que la vagina acaba absorbint el penis. L'acaba absorbint i que hi ha molts homes que diuen, ostres, que agradable, en lloc d'apretar, sentir que el teu penis és absorbit, no?, per la vagina. Doncs aquí teniu moltes pràctiques de mindful sex i de, també teniu després pràctiques de, per conèixer quines són les vostres ferides que se us activen en l'àmbit de la sexualitat o la parella. I amb això doncs, et pots conèixer a tu mateixa i també a la teva parella, perquè si jo sé la ferida que s'activa a la meva parella és molt més fàcil, o la que s'activa a mi, és molt més fàcil poder no entrar, no caure en conflicte o en discussions, no? Uh-huh. Aleshores, és un joc així molt divertit i alhora molt conscient per introduir pràctiques noves que revitalitzin la nostra relació de parella, no? I també per nosaltres soles. Tenim, no?, moltes pràctiques que ens duen a relacionar-nos amb el nostre cos des d'un altre lloc.
1: Vale.
0: Perquè com relacionem amb el nostre cos? Moltes vegades és de desconnexió. Aleshores, mindful sex et torna al cos. No? I mindful sex et torna a l'autoescolta profunda, a ser-te fidel i a recordar-te que el teu cos és la teva brúixola. No? I el teu cos t'està indicant cada moment per escollir cada situació, cada persona, cada tot.
1: Sí, però Irma, què fem?
0: Justament parla.
1: Què fem, per exemple, quan tu acabes de sortir, per exemple, d'un problema oncològic on t'han estirpat tot el teu sistema i caus amb una menopausa, tinguis l'edat que tinguis, perquè cada cop ens trobem més noies joves que tenen problemes oncològics o d'un altre tipus i que es troben als 25, 30, 40 anys amb una menopausa, pim, pam, foie gras, també, eh?
0: Exacte, amb una menopausa induïda de cop, de sobte, i a més, amb unes agressions, bueno, agressions clar, per salvar-te la vida, no?, per una salut,
1: clar, sí, sí.
0: Mèdiques, no?, que seran doncs, una medicació concreta, unes hormones, unes mastectomies, no?, intervencions que hauran dit el teu cos ha patit unes agressions. Mira, el que fem nosaltres, estem fent uns estudis més clínics per validar el mindful sex i hem començat amb dones amb càncer de mama, vam començar abans de l'estiu, ara hem fet una segona edició amb test pre-post i fixa't que, i ara seguirem també amb càncer ginecològic, ara tenim programat també un altre programa per càncer de pròstata, que també tindran. Aquest programa és en parella, o sigui que les persones, si algú està sentint que tingui càncer de, o hagi passat per un càncer de pròstata o la seva parella, que o sigui, podeu venir, perquè ara s'han obert les places al clínic justament per inscripció,
1: uh-huh.
0: I és una gran oportunitat perquè, a més, clar, és absolutament subvencionat, o sigui que
1: vale, per tant, si heu patit pròstata, un càncer de pròstata, al clínic de CAP, perquè us faran un estudi i diran...
0: No faig el programa jo faig aquest programa per parelles amb les que l'home hagi patit un càncer de pròstata. I el fem doncs, amb un equip en què valorem pre-post. No? I que en aquests qüestionaris doncs, ja hem vist, bueno, no fa falta ni els qüestionaris, no? Ho veiem ja d'entrada perquè una dona quan ha patit un càncer de mama, per exemple, l'últim que seria acut és el desig sexual, no? No, la sexualitat queda absolutament aturada per la medicació, per el trauma del cos. Aleshores, en els programes, que són programes de 8 setmanes, el que fem és, clar, ja des del primer dia, normalment venen recomanades pel ginecòleg, però, clar, no tenen gens de ganes de venir, però ja des del primer dia ja veuen que, ostres, no estem parlant del sexe que tots entenem, no, estem parlant d'una cosa completament diferent. I ja des del primer dia es queden perquè veuen que és una altra cosa, no? Que és realment el que necessiten. I què necessiten? Què necessita un cos que hi ha hagut, que hi ha trauma, no? El que necessita és ser tractat amb tendresa, ser tocat amb amor, no? Mm-hmm. Sentir plaer, perquè d'aquesta manera, a través de l'experiència del plaer, és com anem canviant la memòria del dolor.
1: Mira, aleshores... Irma, això que has dit del dolor, és que un dia d'aquests llegia la Pericó, la persona sí. que el seu marit la sí. va tenir allà segrestada, bueno, sí. la tenia allà a disposició de, sí. de diferents animals, perquè sí. no se'ls hi pot dir homes, ella ha tornat a tenir una relació, ara té una relació de parella, als 73 anys després de tota aquella crisi. Jo penso en dones que, per exemple, tenen 50, 60, que mai... No, no, inclús ja no abús sexual directe, mai han tingut un orgasme, no? Que de cop i volta escoltar aquest cos que li diu no, no vull això, per una banda és un trauma que arrossegues i la sensació de culpabilitat, no vull anar-me'n al llit amb la meva parella perquè ja no m'agrada o perquè jo ja no m'agrado, perquè... com ho fem? Com ho fas? Com li dius a una dona? Perquè és molt fàcil dir, escolta el teu cos, dius, sí, claro, com si tingués un parell d'orelles, no? Com ho fem?
0: Sí, normalment comencem amb una de les primeres pràctiques, que és la pràctica d'estimar el teu propi cos, no? Que és una pràctica en la que de tacte conscient que el que fa és canviar, començar a connectar noves àrees del teu cervell, no? A tornar a despertar el teu cos, utilitzem olis, no? Perquè generarà doncs, olors, no? Per exemple, la bergamota, que ajuda molt amb el tema de l'autoacceptació, utilitzem, bueno, depèn si hi ha càncer, no? Hormonodependent,
1: vale.
0: I vigilem amb els olis que utilitzem, no? Perquè no podríem utilitzar bergamota, normalment hi ha menys olis que podem utilitzar, però en la resta de casos podem utilitzar olis essencials també per connectar-nos amb el cos, les olors. Les olors també ens ajuden a canviar la memòria. Llavors, comencem a viure noves experiències. Per exemple, aquest matí que he estat amb una de les dones que ha patit un càncer de mama, he fet una pràctica, no?, de col·locar, de fregar les mans. No? Quan fregem les mans i obrim, doncs generem una energia electromagnètica, una escalforeta. Doncs he fet la pràctica de col·locar les mans en els pits i sentir com aquesta escalfor entra en els pits, no? I com de plaent és. I aquesta és una pràctica que fem amb els grups de dones amb càncer de mama. Poder col·locar aquesta escalfor, és com aquesta escalfor com sanadora d'alguna manera, no? Agradable, que no és agressiva, que ajuda a entrar i escoltar profundament els meus pits, què em dirien si poguessin parlar. I aquí podem treure emoció, trauma, no?, que queda impregnat en tota aquesta zona, no? Aquesta dona amb la que està d'aquest matí, doncs de seguida ha pogut sortir tota la tristesa, no?, que porten els pits, no?, després d'haver rebut aquestes agressions, i veiem com el cos torna una altra vegada, cada vegada, a sentir més, perquè ens acabem dissociant i el cos acaba per no sentir.
1: Exacte.
0: Aleshores, amb aquestes pràctiques de sensibilitat, practiquem el massatge conscient, massatge també de la zona dels ronyons, diferents tipus de massatges a través de la consciència plena en el cos de la dona, i que es comença a despertar i que diuen, ostres, jo em pensava no l'ubicaria mai més. I veus com aquests cossos comencen de nou a florir des d'un altre lloc, no des del que ens han explicat que és el sexe, sinó des d'un context que és un espai segur on hi ha presència, sensibilitat i escolta profunda del teu cos.
1: Per tant,
0: que saps que ningú farà res que el teu cos realment no vulgui i només es donarà al teu cos allò que és agradable, plaer.
1: I això ho podem fer, per exemple, dic per les nostres oients, això ho podem fer nosaltres a casa, és a dir, tu et prepares un bany amb espalmetes, amb una música bona, amb una fragança que sigui xula, amb una llum adequada, com deia la doctora Valls, els cinc sentits, no? O sigui, a més et pots un bombonet o un carmelet o el que ens agradi, un tros de pernil,
0: música,
1: és igual.
0: Sí, la música, perquè la música també canvia.
1: Clar, llavors, tocant-se, és a dir, hem de tornar el tacte propi per ensenyar la nostra
0: això
1: parella, no?
0: El toque neuroafectiu, perquè ens ajuda a recablejar i a generar noves connexions, no? Aleshores, tocar-nos nosaltres, que la nostra parella ens toqui, el que passa que si tenim la sensació que la nostra parella ens tocarà ja per
1: por,
0: tenir un
1: sí.
0: orgasme, clar, aquí ja ho bloquegem tot. Per això molts homes aprenen, no?, a ser realment un lloc segur. Quan saben, tenen les instruccions adequades, això els ajuda molt, perquè també van molt perduts, sí. Normal, no?, perquè no ens han ensenyat. Però quan tenen les instruccions adequades, és meravellós, no?, com molts homes formen part del procés de tornar a florir en la sexualitat, no? I això és, la veritat, meravellós.
1: Escolta'm, una cosa, sí, Emma.
0: Necessitem homes presents i conscients.
1: L'hombre 2.0, no?, que era allò de l'època.
0: Homes que estiguin, no?, oberts al camí del mindful sex, perquè de veritat que és una meravella, no?, que podem obrir-nos a aquesta sexualitat més conscient, que realment és molt nutritiva i genera molt de magnetisme i nutrició en la parella.
1: Per tant, perquè ens aclarim, el mindful sex no és només per la gent menopàusica, dones menopàusiques, homes grans,
0: és per
1: no.
0: Tothom.
1: És per tothom.
0: Per tota la nostra societat, per tothom. És que realment, fixa't, Charo, tenim les consultes de sexologia plenes de disfuncions. Qui no té disfunció erèctil, té ejaculació precoç, qui no està enganxat a la pornografia, té addicció, qui no té dolor de penetració, qui no té falta de desig, tenim les consultes de sexologia plenes, plenes. I això és un símptoma de que el sexe que estem
1: vivint i realitzant no és bo.
0: Exacte.
1: Vale, tornem a dins, connectem amb nosaltres i amb la nostra parella, que estaria bé també, perquè si no farem sexe sols tot el dia i tampoc no és divertit. Clar, és allò de l'acudit, no?, que deien, amb el coit coneixes gent, no?
0: Exacte.
1: Una mica. Escolta, tu què li diries? Aquesta pregunta sempre la fem gairebé per acabar. Què li diries o quin consell li donaries a l'Emma de 20 anys?
0: Jo el consell que li donaria és sempre segueix a la teva intuïció. O sigui, la felicitaria primer per haver-ho fet bastant, però sigues sempre fidel a tu, al teu cos, a la teva intuïció. I això és aquesta recomanació que faria a totes les dones, a totes.
1: Però és que el cos a vegades, Emma, és difícil, seguir-lo.
0: El cos mai menteix, Charo.
1: No.
0: El cos mai menteix. L'escolta profunda del cos és el que més falta ens fa. Problemes de tiroides tenen que veure moltes vegades amb tot el que ens empassem. Problemes
1: d'esquena,
0: d'espatlla, tenen que veure amb tensions, tenen que veure amb tot el que carreguem. No? I com a dones, d'alguna manera, socialment és com hem vingut a servir, a tragar, i no, hem de sortir d'aquest lloc i col·locar-nos en primer lloc, en estimar-nos a nosaltres mateixes, a respectar-nos i des d'aquí poder construir una vida des del nostre centre. I la menopausa, la perimenopausa, és una gran oportunitat per col·locar-nos en el nostre lloc, perquè així és com baixarà, disminuirà la sintomatologia i estarem alineades.
1: Veus que bé, senyores, ja ho saben, o sigui, si tenen un problema de vaginitis i tot això, comencis a tocar-se, comencin a estimar-se i a escoltar el seu cos, i si veuen que no poden, doncs tenim l'Emma Ribas i molts professionals que treballen per nosaltres. Emma, jo sé que estàs molt apurada, que ara et venen pacients i que els has d'atendre. Moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar i per donar-nos aquests consells tan fantàstics. Et seguirem amb Infonsex.
0: Exacte. I si hi ha persones que tinguin de fer un programa de Infonsex, que em contactin, perquè ja estem posant al servei programes per poder ressignificar la nostra sexualitat, perquè com a societat hem de fer un canvi a nivell social, a les escoles, a tot arreu, per tenir un nou enfoc de la sexualitat.
1: Vale.
0: Moltíssimes gràcies, Caro, i enhorabona pel teu podcast.
1: Gràcies. Doncs en la nostra secció del Tastalletres d'avui ens acompanya una escriptora, l'Alba Dalmau, que ens va presentar Si una família, una obra que ha tingut molt bona acollida i que ha estat nominada a millor novel·la de l'any en la 75a Nit de les Lletres Catalanes d'Òmnium Cultural. És una història que ens endinsa en els vincles familiars amb totes les seves llums i totes les seves ombres. Val molt la pena i des d'aquí us la recomanem. Recordeu que després de cada Tastalletres direm on podeu guanyar un llibre de l'autora que entrevistem. Alba, benvinguda. Explica'ns una mica de què va aquest llibre meravellós de l'editorial Angla.
2: Doncs Si una família és un llibre que explora el concepte en si de la família, i que amb un art temporal que abarca tot un segle ressegueix el desenvolupament de dues protagonistes. Per una banda, la Simona, que és una dona gran que està en una residència, i a través d'unes cartes del seu pare i d'un diari veiem com es va anar construint la seva família des del París dels anys 20, on el seu pare era fotògraf i va anar a buscar-se la vida, fins la tornada a Catalunya d'ella i el seu pare durant la Guerra Civil i fins a l'actualitat. Per altra banda, tenim a la Paloma, que és una noia d'uns 30 llargs, que es queda embarassada a l'inici del llibre, i a partir d'aquesta situació, que seria una mica el desencadenant de la història, com comença a construir-se la seva pròpia família, i que és una família molt poc convencional, en tant que els seus pares, al jubilar-se, se'n van a viure a Mèxic, que comença a viure en una casa enorme, gairebé un palau modernista del seu oncle, on ella hi fa de masovera, i on conviu amb una noia que anaven juntes a escola i que fa molts anys que s'odiaven, aquestes dues noies, però que la vida doncs les porta a viure juntes i a construir una espècie de família molt curiosa, no? I bueno, amb aquestes dues situacions que s'acaben entrellaçant, veiem dues famílies on la vida ha donat moltes voltes i acaben fent-se amb gent que no són familiars de sang, però que acaben esdevenint fins i tot més important, no?, que els germans, doncs que els seus propis pares, que cosins, no? Bueno, lo típic d'aquelles etiquetes familiars que tots coneixem.
1: Escolta, Alba, tu parles, és una història familiar amb moltes ombres i moltes llums, perquè anirem descobrint com aquestes famílies s'entrontolliguen, perquè hi ha un moment en què relacionen les dues històries. Sí? Has hagut de fer una recerca important, històrica, perquè un els presentes en un París dels anys 20, on el començament de la fotografia. Quin és el teu bagatge professional per fer això? Tu et dediques professionalment a escriure?
2: Més o menys, cada vegada més. Però jo vinc de... d'una formació més audiovisual que no literària. Jo vaig estudiar comunicació visual i això fa que en la meva escriptura moltes vegades diguin doncs és una escriptura que és molt fàcil, no?, de projectar-la, no? Potser no és una escriptura tan intel·lectual o tan d'element, sinó que és com molt com veure una pel·lícula, no? I clar, com que la meva formació ja no ve de la pròpia literatura, sinó que és que a partir del cinema, de la tele, de la ràdio, he anat creant, no?, el meu propi estil, també a l'hora d'escriure s'han anat creuant altres arts, no?, com per exemple la fotografia, que em sembla un estímul importantíssim per mi, per l'hora d'escriure, i a vegades també doncs s'hi barreja obres performàtiques o obres pictòriques. Jo crec que la meva escriptura és molt una barreja o un diàleg, no?, entre altres disciplines artístiques, i la documentació la fas sempre a l'hora d'escriure, no?, perquè una cosa que te n'adones quan escrius és que no saps prou, no?, de res perquè una cosa soni molt, molt creïble, no? A veure, pots escriure, si escrius molt sobre tu i la teva vida, potser no et cal fer gaire recerca, però en el moment...
1: Alba, o sí, no se sap mai.
2: O sí, potser has de parlar amb els teus avis, no?, com a furgar una mica en la teva pròpia experiència. Però, per exemple, a la novel·la surt un apicultor i, clar, jo no sabia res d'aquesta professió i vaig haver d'entrevistar un apicultor, doncs de veure com funciona el món de les abelles, de preguntar anècdotes... O sigui que constantment t'has d'estar documentant si vols que aquella història soni
1: creïble,
2: creïble. I clar, és que és, escriure és un ofici i forma part de l'ofici fer aquesta feina de treball de camp.
1: Quant de temps has trigat en escriure aquesta novel·la?
2: Jo diria que un parell d'anys. Normalment és un any pensant-la, un any documentant-la i l'altre any escrivint. També és una novel·la que és bastant llarga, però bueno, també depèn una mica del temps que tinguis, no? Perquè és que hi ha escriptors que diuen han trigat 10 anys, no?
1: Sí.
2: Sobre una novel·la. Dius, bueno, però potser és que no han estat sempre escrivint, no?
1: No,
2: sinó que han fet moltes altres coses.
1: Tu has estat mami, no?
2: Passa... Sí, sí, sí, sí, sí.
1: És una cosa força interessant.
2: Però, bueno, està abraçada quan escrivia la novel·la, però la tenia acabada en el moment
1: de parir.
2: Del naixement. Sí,
1: bueno,
2: sí, sí, sí.
1: Bé.
2: Exacte.
1: Escolta, sí. I recomana'ns ja per acabar. És gruixudeta la novel·la. Dir a les nostres oients que regalarem a les dues primeres oients que ens escriguin a Instagram, els hi regalarem un llibre de l'Alba, de Si una família, perquè volem compartir amb totes vosaltres allò, aquestes petites joies que anem descobrint. Però a més és que t'han donat una menció, et vas presentar uns premis, explica'ns això, que també és xulo.
2: Bueno, ha estat nominada ara al Premi Òmnium Cultural, que es cullen doncs, les 10 millors novel·les de l'any, segons el jurat d'Òmnium, i bueno, i ha sigut una de les candidates al premi. Finalment, el guardó se'l va emportar l'Antònia Carrepons per un llibre precisament que també es diu... Té el títol La paraula família, La gran família.
1: Carai.
2: I, però, bueno, tot i no haver guanyat, el fet d'arribar no, a candidata a millor novel·la de l'any, doncs clarament és una il·lusió, és un honor i és un impuls molt fort per seguir escrivint.
1: Doncs, Alba, desitgem que segueixis escrivint molt més, que les protagonistes siguin aquestes dones meravelloses. I esperem veure't ben aviat doncs, aquí, asseguda amb una cadira o amb totes les cadires que calguin. Gràcies, Alba.
2: Perfecte.
1: A reveure.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Adéu. Adéu.
1: Bé, fins aquí l'episodi d'avui. Entre mil fullness, el mil full sex, la libido i una recomanació literària, crec que hem tingut un programa rodonet. Marxem amb moltes idees noves, perquè, noies... En aquesta vida hem vingut a gaudir i a passar-ho bé. La resta és poesia, que ens va molt bé. I com deia la Coco Chanel, l'acte més valent continua sent pensar per tu mateixa i en veu alta. Fogots, ja sabeu, és un tractament que no té efectes secundaris.

0: Ràdio Montornès. Paraules evitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Aus, classe d'animals vertebrats, ovípers, de sang calenta, que tenen el cor amb quatre cavitats, la respiració pulmonar, el bec corni, el cos cobert de plomes i les extremitats toràciques en forma d'ales aptes per al vol, capacitat que, excepcionalment, poden perdre.
2: Sí, sí, són les orenetes del podcast anterior, que encara són al balcó del Paraules Evitables. Vam dir que continuaríem el món ornitològic, no? Doncs aquí seguim, ara amb els ocells i les aus. Ocell i au són sinònims o hi ha alguna diferència entre una paraula i l'altra? Li preguntem a la Glòria Fontova, que és qui controla l'hàbitat aeri del TERMCAT.
3: Una qüestió que de vegades ha estat discutida pels especialistes és la contraposició entre ocell i au. Ocell i au són dos mots absolutament correctes en català i que el diccionari els recull. Però, per a fer referència a la classe d'animal vertebrat, fins i tot el diccionari normatiu dona preferència a ocell. I au és un nom més secundari. Va haver un moment en què es volia fer en català una distinció com fa el castellà. És a dir, au, reservar-ho per designar doncs, la classe d'ocells, perquè en llatí es diu aves, i parlar d'ocell només per fer referència als ocells petits. Perquè, clar, en castellà sí que tenen la distinció entre ave i pájaro. Però en català, ni en francès ni en anglès, no es fa aquesta distinció. Els mots que tenim per anomenar la classe d'ocells, doncs són els ocells. Les aus és un terme correctíssim, però té un ús més literari, gairebé, fins i tot.
4: Faig com les aus.
2: I se'n pot dir d'altres maneres?
3: És veritat que en el llenguatge comú cal tenir en compte també que, a més de l'ocell, ocells, ocellets, existeixen variants lingüístiques. Per exemple, a Mallorca en diuen ocell i en algunes zones de Catalunya en diuen pardal. El País Valencià, Eivissa, les Illes, pardal com a genèric, fins i tot per anomenar tant ocells petits com grossos, són pardals. O moixons, que moixó s'utilitza habitualment per designar els ocells petits. Si veus un àliga, no li dius un moixó, ja li dius un ocellot.
2: Llavors, hi ha els noms de cada ocell concret en cada llengua, noms amb orígens de tota mena.
3: Totes les llengües del món disposen de noms comuns per anomenar les espècies d'ocells del seu entorn i les d'altres animals i plantes. Aquests noms comuns poden tenir diversos orígens. Poden ser noms patrimonials, que en diem, que són noms que ja ens venen directament del llatí. És el cas d'oreneta, irundita, derivat d'irundo, pot ser el cas de la perdiu, del llatí pèrdix, pèrdicis, o del falcó, falco, falconis. També hi ha noms que són d'origen popular, i d'aquí tenim noms com enganyapastors. Un ocell que té un plomatge amb dibuixos negres i blancs que es confon molt amb el medi i que sol volar de nit entremig dels ramats per caçar insectes. O tenim altres noms populars com bec planer, per la forma que té el bec de l'ocell, el cagamànecs, o fins i tot el gafarró, d'agafar, d'agafar, perquè és un ocell que amb molta freqüència doncs, picoteja el gra. També hi ha noms que són creats pels especialistes, sobretot per designar ocells que no tenen un nom popular, perquè generalment no habiten en el nostre territori, o si l'habiten no són propers. Són, per exemple, ocells marins que no s'acosten gaire a la costa, i que també poden tenir aquest problema de dir, bé, veig l'espècie, però no hi ha un nom català per reconèixer-lo. Aleshores, aquests noms que creen els especialistes els poden crear de diverses maneres. Adaptar un nom científic al català. Així, un nom com anaireta, que sona absolutament català, no és més que l'adaptació del gènere llatí anairetes, per designar doncs, diverses espècies ornitològiques de la família dels colúmbids, d'uns coloms que no volen per aquí a Catalunya. També poden crear els noms manllevant-los d'altres llengües. N'és un cas el pingüí, una paraula catalaníssima, però que hem agafat de l'anglès, penguin. O el colibrí, que l'hem agafat del francès.
2: I en els casos dels ocells exòtics, que no en són coneguts, què fem, Glòria? Com els coneixem?
3: Altres noms, en canvi, ja ens sonen més exòtics, perquè són realment ocells tropicals o de l'Amèrica del Sud. Aleshores, clar, si diem que en català hi ha un ocell que es diu xatxalaca, aquí sí que ja ens n'adonem que de català no en té gaire. I, de fet, és una adaptació del castellà xatxalaca, però que al mateix temps ve de la llengua nahual xatxallaut, que és una llengua parlada a Mèxic i que fa referència a l'onomatopeia, sembla el crit que fa aquest ocell.
2: I xatxalaca, com s'escriu en català?
3: S'ha adaptat al català i l'adaptació ha implicat que si en castellà s'escriu xatxalaca amb CH, nosaltres hem adaptat la grafia al català, com podem tenir txec o com podem tenir altres paraules. Sí, com el xile ha pesat més la tradició escrita. En aquest cas no, és un ocell que els ciutadans no coneixem i que sí que ens permet fer aquesta adaptació, fer-lo més nostre.
2: Però en aquests casos d'ocells exòtics que no coneixem i que tenen noms estranyíssims, no sempre encatalanitzem la grafia, oi?
3: Un cas, per exemple, que no hem fet aquesta adaptació, d'origen maori de Nova Zelanda, és el kakapo. No l'hem adaptat, o sigui, s'escriu amb K, K-A-K-A-P-O, i no l'hem adaptat amb C. Per què? Perquè també ens fixem en què han fet les altres llengües. Si han respectat aquest nom d'origen maori, doncs es respecta. I mantenim aquest nom adaptat, això sí, amb l'accent, kakapo, però res més.
2: Un cas curiós, el del kakapo, que s'escriu amb K i no vola, una espècie que és tot un desafiament a Darwin. I, Glòria, també ha passat que alguna vegada els experts us inventeu el nom de l'ocell, oi?
3: Els especialistes també poden crear neologismes a partir de les característiques morfològiques que té l'ocell. Per exemple, un ocell que habita les costes mediterrànies quan arriba l'estiu, però que és propi a les costes nòrdiques, és el mascarell. El mascarell, fa uns 20 anys, va ser un neologisme en català. No tenia nom, els especialistes el coneixien pel nom científic i el que van fer els especialistes és anomenar aquest ocell a partir de les característiques morfològiques. És un ocell, una mena com de pelicà, que té el plomatge blanc, però l'entorn dels ulls és negre, és com si portés una màscara. I d'aquí el mascarell. Hi ha d'altres neologismes formats també a partir no dels trets morfològics, sinó, per exemple, del comportament de l'ocell. Tenim un ocell que es diu capdill i la família a la que pertany és la família dels tirànids. Ja ens podem imaginar que és un ocell que es caracteritza per tenir un comportament molt territorial, molt agressiu amb altres ocells de presa que sobrevolen el seu territori. I de vegades també es poden crear noms doncs, a partir, per exemple, dels hàbits alimentaris. El menja mel, el menja gra...
2: Tot això, el TermCat ho heu compilat en un únic llibre.
3: En el cas del diccionari dels ocells del món, és un diccionari que té la intenció, ha tingut la intenció de plegar més d'11.200 fitxes terminològiques relatives a totes les espècies del món, classificades en aquesta classificació que dèiem taxonòmica, en ordres, famílies, gèneres i espècies. I cada fitxa d'aquestes 11.000 doncs, inclou la denominació comuna en català i els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany i el nom científic. I també s'inclouen il·lustracions i notes complementàries doncs, sobre algunes qüestions que poden ser d'interès.
2: I permet-me la broma fàcil, Glòria, posar tots aquests ocells en un únic volum deu haver costat un niu, oi? Sí, val, l'acudit és dolent, però la pregunta no.
3: Des de la perspectiva, diguem-ne, ornitològica, podríem dir que el temps de cria de tot aquest ocellam ha durat 10 anys i que entre els anys, entre el 2017 i el 2022, aquests ocells han anat alçant el vol per aquest diccionari que és consultable en línia des del web del TermCat i entre aquests anys, el 2022 ja es va donar per finalitzat, el niu va quedar buit. Però la veritat és que des del 2022 fins ara encara hi hem anat treballant, actualitzant noves espècies que han sorgit, s'han generat 3 famílies noves amb les espècies que hi pengen.
2: Espècies noves a aquestes alçades?
3: Els ocells no es poden tenir mai catalogats perquè cap científic coneix quantes espècies d'ocells hi ha al món. És més, cada dia desapareixen espècies on apareixen de noves, o hi ha espècies que subdivideixen en dues o en tres espècies. No? Els avenços científics, sobretot en genètica, permet cada dia descobrir coses noves. És una tasca, la dels ornitòlegs, que no s'acaba mai.
0: El diccionari TermCat.
2: Els tres termes del podcast d'avui són formatge madurat, meteo i fum de segona mà. Som-hi!
0: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
2: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
0: Meteo. Declaració de les condicions meteorològiques que es preveuen per a un període de temps en una àrea concreta de l'atmosfera.
2: Després de molts anys d'ús entre els professionals de la meteorologia, finalment s'ha acceptat la denominació meteo com a sinònim de la previsió del temps. Aquesta forma lidida es va popularitzar primer als mitjans de comunicació francesos i per contagi ha estat sempre molt present a les redaccions catalanes. Ara està completament acceptada. Plogui o faci sol.
0: Fum de segona mà. Fum inhalat per una persona fumadora passiva, que inclou el fum exhalat per una persona fumadora i el fum procedent de la combustió pròpia del tabac.
2: El fum que aspires sense voler quan algú encén una cigarreta a prop teu s'anomena fum de segona mà precisament perquè, com recull el diccionari normatiu, no prové de la font immediata i ha estat usat. També se'n pot dir fum ambiental de tabac o fum de tabac de segona mà. Els especialistes assenyalen que aquest fum conté pràcticament les mateixes substàncies nocives que aspira el fumador i per això és important respectar les prohibicions de fumar en entorns en què altres persones es poden convertir en fumadors de segona mà.
0: Paraules Evitables és un podcast en col·laboració amb el TermCat.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
3: Aquí al davant, tots els dies que vindran.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès. En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès. Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat.

0: punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Selecció Spy Lounge. Spy Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Spy Lounge.